0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal els pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta de rigorós estiu amb sol i cel clar la major part del dia i amb algun núvol baix a la tarda poc destacable, amb una temperatura que ha pujat ja de nit, s'ha situat entre els 18 i 19 de mínima, i avui tindrem la temperatura més alta del que portem d'any fins ara, ja que pot estar la màxima entre els 28 i 29, amb una humitat moderada, ben feble, amb una miqueta de mestral a l'inici i final del dia, i marinades de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb marejola a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
4: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
5: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
1: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquell llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. Els professionals de l'educació han tornat a fer vaga aquest dimecres. Els sindicats i la Generalitat, mentrestant, continuen negociant. La convocatòria de vaga d'aquest dimecres és per tot Catalunya i ha afectat les escoles i instituts de Cubelles, que, a més, recordem que tenen una altra convocatòria territorial pel Penedès i el Baix Llobregat, que serà aquest divendres. Els motius principals d'aquestes protestes els ha resumit recentment a Ràdio Cubelles Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, que recordar també que van signar un manifest conjunt totes les direccions dels centres públics del Garraf.
2: No és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que, especialment aquí al Garraf, doncs ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos.
1: Els sindicats i la Conselleria d'Educació s'han reunit aquest dimecres novament per negociar. Aquest dimarts s'ha fet pública una proposta que inclou un complement salarial nou, que ha estat la primera proposta ben rebuda per representants dels treballadors. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha celebrat que la proposta que aquest dimarts els ha fet Educació està en el marc de la que ja van fer els sindicats la setmana passada.
6: Per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Avui, per fi, hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el Departament, per fi, ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
1: Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que hi ha hagut elements d'acostament importants i ha explicat quina és la nova proposta del departament per situar un complement nou.
7: La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou

0: les peticions perquè educació vagi més enllà. En aquest sentit, esperen que la conselleria tingui les seves reclamacions en les pròximes reunions. Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions com el mural de la Festa Major darrere de l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
1: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
0: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys.
2: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa, una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
3: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard és en el seu estat és greu i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes. Després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
2: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang

0: amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
1: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho ets més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
0: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
2: Aquest cap de setmana va finalitzar la lliga per al sènior femení del Club Patí Cubelles, que tanca aquesta lliga regular amb una excepcional tercera posició a la primera catalana, consolidant-se en una posició de promoció d'ascens amb 50 punts, a només 3 del líder i campió l'Olesa. Aquesta fita obre les portes a disputar el play-off d'ascens a la Nacional Catalana, la màxima categoria catalana de l'hoquei femení, un escenari del tot inesperat en l'inici del curs. L'evolució de l'equip ha superat qualsevol expectativa inicial, dissenyat originalment per competir fins i tot a segona catalana. Una reestructuració federativa d'última hora va col·locar les cubellenques a primera, amb un bloc pràcticament nou i un canvi de sistema de joc liderat per la nova coordinació. L'objectiu prioritari era simplement la permanència. No obstant això, el rendiment col·lectiu ha capgirat els plans de l'entitat. La pròpia capitana de l'equip, Judit Esteve, ho explicava així al Juguem Net de Ràdio Cubelles.
3: L'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat i ja ens coneixíem entre nosaltres. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe i a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar a l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
2: Aquesta metamorfosi s'ha traduït en unes xifres espectaculars. El Patí Cubelles s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb una notable millora més defensiva en la segona volta, que ha estat clau per assegurar la tercera plaça en un frec a frec constant amb el Torrelles i l'Olesa, que es va acabar doncs, decidint en les darreres jornades de la temporada. Ara queda el repte del play-off a Sant Celoni. La darrera oportunitat d'ascens es decidirà el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, precisament a Sant Celoni i contra el Sant Celoni. Les cubellenques s'enfrontaran a les anfitriones en una semifinal a partit únic on la pressió ambiental serà un factor determinant, tot i que el club reitera que l'objectiu de la temporada ja està més que assolit i que la fase d'ascens s'ha d'entendre com un autèntic premi, però la plantilla no renuncia a res. El camí, però, no serà fàcil, ja que només un dels quatre equips participants en aquesta fase aconseguirà l'anhelat bitllet cap a la Nacional Catalana, és a dir, el guanyador d'aquesta fase final que es disputarà en un sol cap de setmana.
3: bueno, aquest playoff ens trobem que és un cap de setmana, que juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del playoff. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que us et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
2: La capitana Covellenca també ha analitzat un possible ascens covellenc. Arribar a la Nacional Catalana, segons ella, suposaria un salt qualitatiu sense precedents per a la secció femenina del club, que mai ha militat en aquesta categoria. Des d'un punt de vista analític, el salt també exigiria una profunda reflexió de planificació esportiva. La Nacional és una lliga altament exigent on competeixen jugadores d'experiència a la Hockey Lliga. Segons la capitana, el club es veuria obligat a reforçar una plantilla que, sobretot, destaca per la seva joventut, aportant d'aquesta manera veterania per poder consolidar el projecte en l'elit de l'hoquei patins català. Això, però, passa primer per guanyar aquesta fase d'ascens que es disputarà el 13 i el 14 de juny, on s'espera que el propi club faci una crida per acompanyar a les jugadores del sènior femení a disputar aquesta fase, primer de tot, dissabte, aquesta semifinal davant de les anfitriones, un Sant Celoni que lluitarà també per aconseguir el passe a la final.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Ens espera un dia de rigorós estiu, amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que avui farà un salt cap amunt al centre del dia i serà ja de ple estiu, de primers de juliol. Ja estarà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 29, amb una humitat moderada, ben feble, amb una miqueta de mestral a inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar avui hi hagi una mica de marejol, una miqueta més notable a la tarda. Per demà, temps esplèndid i calorós, de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol prim al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i podria ser la primera nit tropical de l'any, ja que esperem que la temperatura mínima estigui al voltant dels 20 graus, mentre que la màxima podria arribar també als 29, amb una humitat una miqueta més alta, sobretot de nit, i amb una mica ja de xafuó. Ben feble, amb terral a primera hora i marinades de xaboc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol baixant a mar arrissada al final del dia. De cara al cap de setmana, temps variable amb alternança de sol i núvols i amb temperatures altes, tot i que no arribaran tan amunt com avui i demà.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Aquest cap de setmana ha finalitzat la competició de Lliga per al Club Patí Cubelles femení. De fet, no ha acabat la temporada perquè s'ha acabat la Lliga, però estan classificades per jugar al play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Per parlar d'aquesta temporada i també del que queda d'aquests partits que resten, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la capitana de l'equip cubellenc, la Judit Esteve. Judit, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Bé, i enhorabona, primer de tot, per aquesta temporada. Heu acabat finalment terceres en un frec a frec entre les altres dos competidores. Fins al final, pràcticament, heu estat lluitant per les primeres posicions. Com has viscut, com heu viscut la temporada, vosaltres, des de dins?
5: Bueno, primer, moltes gràcies. I, bueno, el que hem anat dient a diferents llocs. Nosaltres vam començar, bueno, l'equip estava fet per competir a segona catalana i per motius de reorganització de categories de la federació ens vam trobar que pujàvem a primera catalana i l'objectiu inicial era mantenir la categoria i, bueno, doncs a poc a poc vam anar treballant i ens hem trobat amb la sorpresa d'anar guanyant i estar dalt de tot.
4: Clar, és veritat que vosaltres no aconseguíeu l'ascens, però sí que és veritat que vau lluitar per aquest ascens a primera catalana. Finalment, doncs, no us vau poder classificar. I és veritat que també que arriba aquest ascens després de la configuració nova de les categories. Al principi de temporada, però, quin és l'objectiu? És a dir, perquè m'imagino que us agafa tot així una mica de nou, heu de veure quina és la competició. En algun moment, però, penseu en lluitar per l'ascens o des del principi era anem a veure si ens salvem?
5: Sí, bueno, com he dit, l'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent doncs, ja es veuria el què. Però doncs, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat. I ja ens coneixíem entre nosaltres.
4: I en quin moment canvia? Perquè hi ha d'haver-hi un moment que penseu, bueno, això, vull dir, la permanència, això ja està. Ara sembla que podem estar més amunt. No sé si hi ha algun moment que dieu, escolta'm, ara ja per totes.
5: Bueno, sí. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà, doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu d'estar aquí igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
4: De fet, des del club asseguren que no ha estat mai aquest l'objectiu, no? Perquè potser tampoc s'esperava poder en una temporada que acabes a segona catalana acabar nacional catalana, no? amb una temporada de cop, és com molt bèstia.
5: Sí, bueno, estic dient que no sé si la temporada passada crec que vam acabar com cinquenes o així de segona catalana. L'equip es va mig desfer, per tant aquest any hem tingut un equip quasi nou. I la intenció no era mirar l'ascens nacional ni en broma, era mantenir i ja treballaríem en un futur.
4: Clar,
5: però
4: mirant la
5: sort ens hem trobat aquí.
4: Sí, mirant la classificació, clar, trobem l'Olesa amb 53, que han acabat primeres i per tant doncs pugen ja directament a nacional. I després, segona posició per al Torrelles amb 52 i tercera plaça per al Cubelles amb 50. Evidentment, molt ajustat, de fet, de la tercera plaça a la primera hi van 3 punts de diferència, que és un partit, en una recta final on realment heu tingut opcions els 3 equips d'acabar en primera posició.
5: Sí, bueno, a més, durant aquests, no sé si les últimes 4 jornades, ens hem enfrontat els 3 contra nosaltres mateixos. I, bueno, nosaltres, de fet, la setmana passada vam anar a jugar a Olesa i allà es podia decidir la temporada. I, bueno, per desgràcia nostra es va posar a favor d'elles. Però, bueno, el que dius, molt, molt igualat fins a l'últim moment en tots els aspectes.
4: Sí, perquè de fet és el que dèiem, canviant el resultat d'aquest partit la classificació hauria sigut totalment diferent. I deixa'm dir que, a més, sou l'equip més golejador, a més amb diferència, són gairebé uns 20 gols més que heu marcat que l'Olesa, que és l'equip que ha aconseguit l'ascens, i tampoc tants més encaixats, és a dir, no arriba ni a 10 més encaixats, per tant, vaja, us va l'espectacle o feu molts gols, no?
5: Bueno, això sí que era un aspecte a treballar. A l'acabar la primera volta, bueno, els gols que portàvem en contra eren bastant superiors al que ens agradaria i va ser un aspecte a treballar la defensa i jo crec que ha estat clau en la segona volta de la Lliga i és una cosa que hem millorat bastant, que possiblement pels play-offs ens faci falta.
4: Perquè ara ve la segona part, no? Ja fa unes setmanes que dèiem que teníeu assegurat ja el play-off i que, per tant, doncs, teníeu clar que jugaríeu aquests partits per aconseguir l'ascens. És veritat que encara s'havia de decidir la primera posició i, per tant, encara hi havia opcions d'ascens directe. Però no sé si estaràs amb mi que el calendari vostre ha estat una mica desconcertant, diguéssim, per dir-ho d'una manera, perquè vau jugar un partit, després, sobretot en aquesta recta final, heu estat descansant gairebé un mes per tornar a competir i, a més, competir en partits molt decisius. No sé si això vosaltres també heu notat que, vaja, us ha faltat una mica de ritme.
5: Bueno, la intensitat dels entrenaments no ha baixat, al revés, ha pujat durant aquestes 3 setmanes. Però sí que és el que dius, que durant tota la temporada, com a molt hem tingut un cap de setmana de descans, com tots els equips, reglamentari per la competició, però ens vam trobar que abans dels 2 últims partits de Lliga teníem 3 setmanes de descans. Però, bueno, molts equips els ha passat, ja que era coincidència amb els campionats de Catalunya de base, i com que hi ha moltes nenes que pugen a reforçar, doncs les categories sèniors han descansat.
4: A més, a vosaltres se us ajuntava la setmana que descansàveu, no? El cap de setmana que descansàveu, sí. I aquí doncs es va fer una pausa, diguéssim, una mica massa llarga, potser tenint en compte doncs, que el que venia eren partits intensos. Deixa'm, has parlat tu de les fases d'ascens. Ara tenim clar que el rival és el Sant Celoni, d'aquí a dues setmanes, em sembla que és el 13 i 14 de juny. Explica'ns sí. Com funciona aquest play-off d'ascens.
5: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off.
4: Per tant, això, dels quatre que us heu classificat, només en pujarà un.
5: Sí, en principi sí.
4: Clar, per això ens fixem en el Sant Celoni, però clar, a la vegada també ens hem de fixar en els altres rivals perquè en una hipotètica final doncs, tornaríeu a trobar-vos o amb el Torrelles o amb l'Olot.
5: O amb l'Olot, sí.
4: No sé què sabeu de l'altre grup, no? Perquè el vostre grup ha estat molt ajustat en aquestes tres primeres places, però l'altre grup, el Salt, ha guanyat amb una diferència bastant important sobre el Sant Celoni i l'Olot, tot i que l'Olot i el Sant Celoni sí que han quedat amb tres punts de diferència. No sé si sabeu alguna cosa, si us han explicat alguna cosa, no ho sé, no sé quines sensacions teniu d'aquest primer partit, com a mínim, davant del Sant Celoni.
5: Bueno, no tenim referències gaire clares, però sí que tenim clar que a Olot, per exemple, hi ha una jugadora que havia jugat a Vilanova i moltes de nosaltres la coneixem, perquè havíem jugat amb ella, i sabem que bueno, és com la Paola del nostre equip, però a l'Olot. És una exjugadora d'Obliga, ha fet molts gols, crec que 57, i bueno, és diferencial en aquest sentit. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip.
4: El que sí que destacarà sobretot el Sant Celoni és que juga a casa, no?, aquesta fase.
5: Sí. Nosaltres pensàvem que era un pista neutra, però es veu que no.
4: Bueno, això de les pistes em sembla que al final és el... Com que no hi ha masses voluntaris, el primer que es presenta, no? I si a sobre doncs, té aquesta condició, doncs evidentment jugaran a casa i això es farà notar. Però no sé si això a vegades motiva una mica més quan arriba un partit d'aquestes característiques.
5: Bueno, jo tampoc m'ho miro gaire, però sí que és cert que la setmana passada, per exemple, vam anar a Olesa sabent que si ens guanyaven, pujaven directes. Llavors ja esperàvem que el pavelló estigués ple. I sincerament, se'ns en va anar al partit a l'últim moment, però vam dominar nosaltres durant tot el partit. Llavors, podria ser que sí que ens motivi més? Sí. Però no és una cosa que hem parlat entre les jugadores.
4: Bueno, clar, i al final doncs, els nervis, no? La tensió i evidentment doncs, aquest soroll que es crea al voltant doncs, fa que en determinats moments pugui ser més complicat. Per tant, ara teniu que descansar, no? Descanseu aquestes dues setmanes, aquest cap de setmana que ve i l'altre.
5: Sí, descansem fins aquell cap de setmana no tenim res.
4: Entrenar, sobretot, no? I suposo que
5: sí.
4: Aquí el míster m'imagino que començarà a fer, o si no ho ha fet ja, a trobar informació del Sant Celoni, per on es pot doncs, fer més mal, i anar a jugar. Jo he parlat amb el club sempre em diu que, escolta'm, que això és una festa, que l'objectiu evidentment està més que complert, que el que toca és gaudir-ho, disfrutar-ho i... Però clar, m'imagino que una vegada estàs aquí, no? El que diu el cos és, bueno, ja, però... Sí, però anem a guanyar, no? O anem a intentar-ho, sí. Com a mínim.
5: Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà... Pues anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
4: I la moral com està a l'equip? Perquè és veritat que en aquesta recta final, doncs, aquestes ensopegades amb Torrelles, amb Olesa, no, que és, no sé com arribeu a, en aquest partit decisiu, diria jo, perquè fins que no passeu aquest no hi haurà la final.
5: Bueno, bé, perquè al final són partits que s'han d'anar escapat per la mínima als últims moments. Contra el Torrelles no sé si va ser el falta de 3 minuts i contra l'Olesa va ser a falta de 2 mig. Llavors, tenim d'Olesa, en quant a joc, ho vam fer molt bé. Llavors ens quedem amb això, el playoff el teníem ja assegurat i ens queda una última bala com a última oportunitat.
4: Clar, i a més, quan aquestes temporades són tan intenses i s'allarguen una mica més, no, de la fase, que és ara us heu de seguir entrenant i preparant, fa que la propera temporada quedi com lluny, no? Com que no s'ha parlat encara de la propera temporada perquè estàs centrat en la que toca, no? Hi ha equips que potser fa 3 o 4 setmanes ja que es comencen a pensar ja en què passarà al setembre. No sé si això vosaltres se n'ha parlat o és això, és com una cosa que ja veurem.
5: Bueno, no, clar, ara ens toca centrar-nos en el que ens queda i sí que sé que acaba molt tard. Jo crec que feia anys que no acabàvem tan tard la temporada i retrasa tot el que dius de la temporada vinent, que bueno, al final és un punt a favor, però si vols anar a competir també s'ha de començar a parlar ja. Uh-huh. Llavors, hem fet petites pinzellades, però no ens hem adentrat gaire en això.
4: Clar, perquè un equip
5: és
4: que...
5: És més important el que ens queda ara, perquè és el que hi ha ara i no especulem amb el que passi al futur.
4: Però el que està clar és que era un equip en creixement, no? Un projecte, com deies tu, que s'havia reformat o un equip bastant nou... que evidentment quan es fa un equip es fa amb una progressió, no? Tot i que vosaltres potser us heu saltat un parell de caselles, no? I això fa que, bueno, ara una mica és, bueno, anem a per totes, anem a consolidar una altra vegada, bueno, clar, ara és un moment que fins d'aquí 3 setmanes potser és difícil saber en quin punt, de quin punt partiu, no?
5: Bueno, com és el que dius, al final a més també ens vam trobar amb la incorporació d'un nou coordinador que ha portat el seu sistema de joc, hem fet canvi de sistema de joc, cosa que algunes jugadores el coneixíem, d'altres no, i s'havia de treballar molt bé, cosa que podíem fer estant a segona catalana, pas a pas, tranquil·lament, però, clar, vam haver de posar dues marxes més i tirar endavant, llavors hi ha conceptes que hauríem de tornar a tocar. I potser és el moment de començar per la temporada que ve. Mm-hmm. Llavors, encara que passi, s'hauran de treballar per l'any que ve, igual.
4: Encara que no sabem on, no?
5: Exacte.
4: A veure...
5: Sigui on sigui, ho haurem de treballar igual.
4: Si seguim una mica el guió de la temporada passada, en principi hauríeu de pensar en primera catalana, no? Que és el que una mica... I després, si hi ha sorpreses aquestes grates, no? Doncs, bueno, doncs endavant. Perquè... Què suposaria per vosaltres jugar a la Nacional? Evidentment pel club seria històric, perquè no ha tingut mai un equip femení en aquella categoria, però per les jugadores no sé si suposaria també un salt molt important el fet de poder jugar a la Nacional catalana.
5: Bueno, sí. Amb l'experiència d'algunes jugadores de l'equip sabem que la Nacional catalana és una categoria dura, perquè al final jugues amb el hàndicap de que molts equips baixen jugadores d'obliga i també pugen nenes molt bones, 117 i, bueno, sí, sobretot 117. Llavors, clar, per nosaltres seria, bueno, un treball molt extra i, a més, potser dependríem d'aconseguir alguna jugadora més.
4: Que obligaria a reforçar l'equip,
5: no? Som un equip molt jove i alguna experiència ens falta.
4: Bé, en tot cas, el que sí que us falta és viure l'experiència d'una fase d'ascens o d'una... no sé com li dieu, no sé si és una fase d'ascens, un play-off d'ascens, sí, unes eliminatòries, el que sigui, serà aquell cap de setmana, el 13 i el 14 de juny, el primer partit dissabte contra el Sant Celoni, que a més jugarà a casa, i a partir d'aquí, doncs, com diu el club, a gaudir-ho i ja en parlarem, no? En tot cas... tot està obert i per què no somiar en primer classificar-se per aquesta final i després ja en parlaríem. En tot cas, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres, Judit, des d'aquí us desitgem molta sort, molts ànims.
5: Moltes gràcies.
4: I bé, doncs escolta'm, ojalà d'aquí unes setmanes puguem estar parlant d'aquestes coses que dèiem ara i si no, escolta'm, que en parlem igual d'aquesta experiència que haureu viscut amb aquesta fase d'ascens. Que vagi molt bé i molta sort.
5: Moltes gràcies.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Ens espera un dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que avui farà un salt cap amunt al centre del dia i serà ja de ple estiu, de primers de juliol. Ja estarà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 29 amb una humitat moderada, ben feble, amb una miqueta de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar avui hi hagi una mica de marejol, una miqueta més notable a la tarda. Per demà, temps esplèndid i calorós, de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol prim al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i podria ser la primera nit tropical de l'any, ja que esperem que la temperatura mínima estigui al voltant dels 20 graus, mentre que la màxima podria arribar també als 29, amb una humitat una miqueta més alta, sobretot de nit, i amb una mica ja de xafuor. Ben feble, amb terral a la primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol baixant a mar arrissada al final del dia. De cara al cap de setmana, temps variable amb alternança de sol i núvols i amb temperatures altes, tot i que no arribaran tan amunt com avui i demà.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
4: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
5: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
1: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquell llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. Els professionals de l'educació han tornat a fer vaga aquest dimecres. Els sindicats i la Generalitat, mentrestant, continuen negociant. La convocatòria de vaga d'aquest dimecres és per tot Catalunya i ha afectat les escoles i instituts de Cubelles, que, a més, recordem que tenen una altra convocatòria territorial pel Penedès i el Baix Llobregat, que serà aquest divendres. Els motius principals d'aquestes protestes els ha resumit recentment a Ràdio Cubelles Sònia Ruiz, directora de l'Institut Cubelles, que recordar també que van signar un manifest conjunt totes les direccions dels centres públics del Garraf.
6: No és només un conflicte salarial en quant a la retribució dels docents, sinó que va molt més enllà. Ve a ser una qüestió d'atenció educativa, de les ràtios, de la quantitat d'alumnes que tenim per l'aula i la necessitat de reduir-la per millorar l'atenció educativa. I un aspecte que especialment aquí al Garraf doncs, ve a tenir un relleu diferent de la resta de territoris del país, que ve a ser l'escola inclusiva. I això ja fa molts anys que anem demanant més recursos.
1: Els sindicats i la Conselleria d'Educació s'han reunit aquest dimecres novament per negociar. Aquest dimarts s'ha fet pública una proposta que inclou un complement salarial nou, que ha estat la primera proposta ben rebuda per representants dels treballadors. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha celebrat que la proposta que aquest dimarts els ha fet Educació està en el marc de la que ja van fer els sindicats la setmana passada.
7: Per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Avui, per fi, hem pogut parlar en el marc de la proposta que nosaltres els hi vam fer arribar a fa uns dies, en tots els aspectes salarials situats en aquesta proposta. Avui el departament per fi ens ha portat una contraproposta d'aquesta proposta nostra. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
1: Per la seva banda, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que hi ha hagut elements d'acostament importants i ha explicat quina és la nova proposta del departament per situar un complement nou.
8: La nova proposta que ha fet el...

0: d'acord i mantenen les peticions perquè Educació vagi més enllà. En aquest sentit, esperen que la conselleria tingui les seves reclamacions en les pròximes reunions. Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
1: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
0: La temàtica escollida de mutu acord amb els comerciants està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys.
2: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
3: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard és en el seu estat és greu i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes. Després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
2: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com

0: Més donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas, el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
1: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita, hi ha moltíssima gent que ho necessita.
0: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
2: Aquest cap de setmana va finalitzar la Lliga per al sènior femení del Club Patí Cubelles, que tanca aquesta Lliga regular amb una excepcional tercera posició a la primera catalana, consolidant-se en una posició de promoció d'ascens amb 50 punts, a només 3 del líder i campió l'Olesa. Aquesta fita obre les portes a disputar el play-off d'ascens a la Nacional Catalana, la màxima categoria catalana de l'hoquei femení, un escenari del tot inesperat en l'inici del curs. L'evolució de l'equip ha superat qualsevol expectativa inicial, dissenyat originalment per competir fins i tot a segona catalana. Una reestructuració federativa d'última hora va col·locar les cubellenques a primera, amb un bloc pràcticament nou i un canvi de sistema de joc liderat per la nova coordinació. L'objectiu prioritari era simplement la permanència. No obstant això, el rendiment col·lectiu ha capgirat els plans de l'entitat. La pròpia capitana de l'equip, Judit Esteve, ho explicava així al Juguem Net de Ràdio Cubelles.
3: L'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi ha hagut bastants de l'any passat i ja ens coneixíem entre nosaltres. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe, a l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
2: Aquesta metamorfosi s'ha traduït en unes xifres espectaculars. El Patí Cubelles s'ha convertit en l'equip més golejador de la Lliga, amb una notable millora més defensiva en la segona volta, que ha estat clau per assegurar la tercera plaça en un frec a frec constant amb el Torrelles i l'Olesa, que es va acabar doncs, decidint en les darreres jornades de la temporada. Ara queda el repte del play-off a Sant Celoni. La darrera oportunitat d'ascens es decidirà el cap de setmana del 13 i el 14 de juny, precisament a Sant Celoni i contra el Sant Celoni. Les cubellenques s'enfrontaran a les anfitriones en una semifinal a partit únic, on la pressió ambiental serà un factor determinant, tot i que el club reitera que l'objectiu de la temporada ja està més que assolit i que la fase d'ascens s'ha d'entendre com un autèntic premi, però la plantilla no renuncia a res. El camí, però, no serà fàcil, ja que només un dels quatre equips participants en aquesta fase aconseguirà l'anhelat bitllet cap a la Nacional Catalana, és a dir, el guanyador d'aquesta fase final que es disputarà en un sol cap de setmana.
3: Bueno, aquest playoff ens trobem que és un cap de setmana, que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, per... i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del playoff. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més o destacar tot l'equip. Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
2: La capitana cubellenca també ha analitzat un possible ascens cubellenc. Arribar a la Nacional Catalana, segons ella, suposaria un salt qualitatiu sense precedents per a la secció femenina del club, que mai ha militat en aquesta categoria. Des d'un punt de vista analític, el salt també exigiria una profunda reflexió de planificació esportiva. La Nacional és una lliga altament exigent on competeixen jugadores d'experiència a la Hockey Lliga. Segons la capitana, el club es veuria obligat a reforçar una plantilla que, sobretot, destaca per la seva joventut, aportant d'aquesta manera veterania per poder consolidar el projecte en l'elit de l'hoquei patins català. Això, però, passa primer per guanyar aquesta fase d'ascens que es disputarà el 13 i el 14 de juny, on s'espera que el propi club faci una crida per acompanyar a les jugadores del sènior femení a disputar aquesta fase, primer de tot, dissabte, aquesta semifinal davant de les anfitriones, un Sant Celoni que lluitarà també per aconseguir el passe a la final.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
5: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Ens espera un dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que avui farà un salt cap amunt al centre del dia i serà ja de ple estiu, de primers de juliol. Ja estarà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 29 amb una humitat moderada, ben feble, amb una miqueta de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada, fent que a la mar avui hi hagi una mica de marejol, una miqueta més notable a la tarda. Per demà, temps esplèndid i calorós, de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol prim al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i podria ser la primera nit tropical de l'any, ja que esperem que la temperatura mínima estigui al voltant dels 20 graus, mentre que la màxima podria arribar també als 29, amb una humitat una miqueta més alta, sobretot de nit, i amb una mica ja de xafuor. Ben feble, enterrar a la primera hora i marinades de xaboc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol baixant a mar arrissada al final del dia. De cara al cap de setmana, temps variable amb alternança de sol i núvols i amb temperatures altes, tot i que no arribaran tan amunt com avui i demà.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Aquest cap de setmana ha finalitzat la competició de Lliga per al Club Patí Cubelles femení. De fet, no ha acabat la temporada perquè s'ha acabat la Lliga, però estan classificades per jugar al play-off d'ascens a la Nacional Catalana. Per parlar d'aquesta temporada i també del que queda d'aquests partits que resten, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la capitana de l'equip cubellenc, la Judit Esteve. Judit, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Bé, i enhorabona, primer de tot, per aquesta temporada. Heu acabat finalment terceres en un frec a frec entre les altres dos competidores. Fins al final, pràcticament, heu estat lluitant per les primeres posicions. Com heu viscut la temporada, vosaltres, des de dins?
5: Bueno, primer, moltes gràcies. I, bueno, el que hem anat dient a diferents llocs, nosaltres vam començar, bueno, l'equip estava fet per competir a segona catalana i per motius de reorganització de categories de la federació ens vam trobar que pujàvem a primera catalana i l'objectiu inicial era mantenir la categoria i, bueno, doncs a poc a poc vam anar treballant i ens hem trobat amb la sorpresa d'anar guanyant i estar dalt de tot.
4: Clar, és veritat que vosaltres no aconseguíeu l'ascens, però sí que és veritat que vau lluitar per aquest ascens a primera catalana. Finalment, doncs, no us vau poder classificar. I és veritat que també que arriba aquest ascens després de la configuració nova de les categories. Al principi de temporada, però, quin és l'objectiu? És a dir, perquè m'imagino que us agafa tot així una mica de nou, heu de veure quina és la competició. En algun moment, però, penseu en lluitar per l'ascens o des del principi era anem a veure si ens salvem?
5: Sí, bueno, com he dit, l'equip estava pensat per competir a segona catalana i sí que intentar aconseguir l'ascens, però al trobar-nos en primera catalana, l'objectiu inicial era mantenir la categoria i la temporada vinent pues, ja es veuria el què. Però pues, hem tingut la sort de treballar bastant bé durant tot l'any i anar guanyant. Sí que és cert que els rivals també hi han hagut bastants de l'any passat. I ja ens coneixíem entre nosaltres.
4: I en quin moment canvia? Perquè hi ha d'haver-hi un moment que penseu, bueno, això, vull dir, la permanència, això ja està. Ara sembla que podem estar més amunt. No sé si hi ha algun moment que dieu, escolta'm, ara ja per totes.
5: Bueno, sí. Teníem un objectiu de punts fixat i just es va donar a l'acabar la primera volta o així. I llavors allà, doncs, ja vam començar, no amb l'objectiu de pujar, però amb l'objectiu de seguir igual i arribar on arribéssim. I arribàvem a competir pel play-off, a l'ascens directe i l'ascens directe. Però en cap moment ens vam posar l'objectiu de pujar ni arribar a cap banda.
4: De fet, des del club asseguren que no ha estat mai aquest l'objectiu, no? Perquè potser tampoc s'esperava poder, en una temporada que acabes a segona catalana, acabar nacional catalana, no? amb una temporada de cop, és com molt bèstia.
5: Sí, bueno, estic dient que no sé si la temporada passada crec que vam acabar com cinquenes o així de segona catalana. L'equip es va mig desfer, per tant aquest any hem tingut un equip quasi nou i la intenció no era mirar l'ascens a nacional ni en broma, era mantenir i ja treballaríem en un futur.
4: Mirant la classificació, clar, trobem l'Olesa amb 53, que han acabat primeres i, per tant, doncs, pugen ja directament a Nacional. I després, segona posició per al Torrelles amb 52 i tercera plaça per al Cubelles amb 50. Evidentment, molt ajustat, de fet, de la tercera plaça a la primera hi van 3 punts de diferència, que és un partit. En una recta final on realment heu tingut opcions els 3 equips d'acabar en primera posició.
5: Sí, bueno, a més, durant aquests, no sé si les últimes 4 jornades, ens hem enfrontat els 3 contra nosaltres mateixos. I, bueno, nosaltres, de fet, la setmana passada vam anar a jugar a Olesa i allà es podia decidir la temporada i, bueno, per desgràcia nostra es va posar a favor d'elles. Però, bueno, el que dius, molt, molt igualat fins l'últim moment en tots els aspectes.
4: Sí, perquè de fet és el que dèiem, canviant el resultat d'aquest partit la classificació hauria sigut totalment diferent. I deixa'm dir que, a més, sou l'equip més golejador, a més amb diferència, són gairebé uns 20 gols més que heu marcat que l'Olesa, que és l'equip que ha aconseguit l'ascens, i tampoc tants més encaixats, és a dir, no arriba ni a 10 més encaixats. Per tant, vaja, us va l'espectacle o feu molts gols, no?
5: Bueno, això sí que era un aspecte a treballar. A l'acabar la primera volta, bueno, els gols que portàvem en contra eren bastant superiors al que ens agradaria i va ser un aspecte a treballar la defensa i jo crec que ha estat clau en la segona volta de la Lliga i és una cosa que hem millorat bastant, que possiblement pels play-offs ens faci falta.
4: Perquè ara ve la segona part, no? Ja fa unes setmanes que dèiem que teníeu assegurat ja el play-off i que, per tant, doncs, teníeu clar que jugaríeu aquests partits per aconseguir l'ascens. És veritat que encara s'havia de decidir la primera posició i, per tant, encara hi havia opcions d'ascens directe. Però no sé si estaràs amb mi que el calendari vostre ha estat una mica desconcertant, diguéssim, per dir-ho d'una manera, perquè vau jugar un partit, després, sobretot en aquesta recta final, heu estat descansant gairebé un mes per tornar a competir i, a més, competir en partits molt decisius. No sé si això vosaltres també heu notat que, vaja, us ha faltat una mica de ritme.
5: Bueno, la intensitat dels entrenaments no ha baixat, al revés, ha pujat durant aquestes 3 setmanes. Però sí que és el que dius, que durant tota la temporada, com a molt hem tingut un cap de setmana de descans, com tots els equips, reglamentari per la competició, però ens vam trobar que abans dels 2 últims partits de Lliga teníem 3 setmanes de descans. Però, bueno, molts equips els ha passat, ja que era coincidència amb els campionats de Catalunya de base, i com que hi ha moltes nenes que pugen a reforçar, doncs les categories sèniors han descansat.
4: A més, a vosaltres se us ajuntava la setmana que descansàveu, no? El cap de setmana que descansàveu, sí. I aquí doncs es va fer una pausa, diguéssim, una mica massa llarga, potser tenint en compte doncs, que el que venia eren partits intensos. Deixa'm, has parlat tu de les fases d'ascens. Ara tenim clar que el rival és el Sant Celoni, d'aquí a dues setmanes, em sembla que és el 13 i 14 de juny. Explica'ns sí. Com funciona aquest play-off d'ascens.
5: Bueno, aquest play-off ens trobem que és un cap de setmana que es juga a Sant Celoni, de fet, i en principi dissabte són encreuaments entre el segon i el tercer d'un grup i de l'altre, i al contrari. I llavors els guanyadors d'aquests fan un partit diumenge, diria, i el guanyador doncs, puja a Nacional. I acaben pujant tres equips, els dos primers de cada grup i el guanyador del play-off.
4: Per tant, això, dels quatre que us heu classificat, només en pujarà un.
5: Sí, en principi sí.
4: Clar, per això ens fixem en el Sant Celoni, però clar, a la vegada també ens hem de fixar en els altres rivals perquè en una hipotètica final doncs, tornaríeu a trobar-vos o amb el Torrelles o amb l'Olot.
5: O amb l'Olot, sí.
4: No sé què sabeu de l'altre grup, no? Perquè el vostre grup ha estat molt ajustat en aquestes tres primeres places, però l'altre grup, el Salt, ha guanyat amb una diferència bastant important sobre el Sant Celoni i l'Olot, tot i que l'Olot i el Sant Celoni sí que han quedat amb tres punts de diferència. No sé si sabeu alguna cosa, si us han explicat alguna cosa, no ho sé, no sé quines sensacions teniu d'aquest primer partit, com a mínim, davant del Sant Celoni.
5: Bueno, no tenim referències gaire clares, però sí que tenim clar que a Olot, per exemple, hi ha una jugadora que havia jugat a Vilanova i moltes de nosaltres la coneixem, perquè havíem jugat amb ella, i sabem que bueno, és com la Paola del nostre equip, però a l'Olot. És una exjugadora d'Obliga, ha fet molts gols, crec que 57, i bueno, és diferencial en aquest sentit. I sobre el Sant Celoni, doncs, jo crec que és més un equip fort en general i més intens. No té cap jugador en especial que destaqui més, però destaca tot l'equip.
4: El que sí que destacarà sobretot el Sant Celoni és que juga a casa, no?, aquesta fase.
5: Sí. Nosaltres pensàvem que era una pista neutra, però es veu que no.
4: Bueno, això de les pistes em sembla que al final és el... Com que no hi ha masses voluntaris, el primer que es presenta, no? I si a sobre doncs, té aquesta condició, doncs evidentment jugaran a casa i això es farà notar. Però no sé si això a vegades motiva una mica més quan arriba un partit d'aquestes característiques.
5: Bueno, jo tampoc m'ho miro gaire, però sí que és cert que la setmana passada, per exemple, vam anar a Olesa sabent que si ens guanyaven, pujaven directes. Llavors ja esperàvem que el pavelló estigués ple. I sincerament, se'ns en va anar al partit a l'últim moment, però vam dominar nosaltres durant tot el partit. Llavors, podria ser que sí que ens motivi més? Sí, però no és una cosa que hem parlat entre les jugadores.
4: Bueno, clar, i al final doncs, els nervis, no? La tensió i evidentment doncs, aquest soroll que es crea al voltant doncs, fa que en determinats moments pugui ser més complicat. Per tant, ara... Clar, ara teniu que descansar, no? Descanseu aquestes dues setmanes, aquest cap de setmana que ve i l'altre.
5: Sí, descansem fins aquell cap de setmana, no tenim res.
4: Entrenar, sobretot, no? I suposo que
5: sí,
4: aquí el míster m'imagino que començarà a fer, o si no ho ha fet ja, a trobar informació del Sant Celoni, per on es pot doncs, fer més mal, i anar a jugar. Jo he parlat amb el club sempre em diu que, escolta'm, que això és una festa, que a partir que l'objectiu evidentment està més que complert, que el que toca és gaudir-ho, disfrutar-ho, i però clar, m'imagino que una vegada estàs aquí, no?
5: Yeah.
4: El que diu el cos és, bueno, ja, però sí, però anem a guanyar, no? O anem a intentar-ho, com a mínim.
5: Bueno, és el que dius, el club ens ha deixat molt clar que per ells està més que assolit l'objectiu i que el que ens queda ara és un premi i que l'hem de gaudir, però clar, una vegada ja que dius, et trobes allà, doncs anem a intentar-ho tot i si es guanya, es guanya. I si no, doncs ja s'intentarà l'any que ve.
4: I la moral com està l'equip? Perquè és veritat que en aquesta recta final, doncs, aquestes ensopegades amb Torrelles, amb Olesa, no, que és, no sé com arribeu a en aquest partit decisiu, diria jo, perquè fins que no passeu aquest no hi haurà la final.
5: Bueno, bé, perquè al final són partits que s'han d'anar escapat per la mínima als últims moments. Contra el Torrelles no sé si va ser a falta de 3 minuts i contra l'Olesa va ser a falta de 2 i mig. Llavors, venint d'Olesa, en quant a joc, ho vam fer molt bé. Llavors ens quedem amb això. El playoff el teníem ja assegurat i ens queda una última bala com a última oportunitat.
4: Clar, i a més, quan aquestes temporades són tan intenses i s'allarguen una mica més, no, de la fase, que és ara us heu de seguir entrenant i preparant, fa que la propera temporada quedi com lluny, no? Com que no s'ha parlat encara de la propera temporada perquè estàs centrat en la que toca, no? Hi ha equips que potser fa 3 o 4 setmanes ja que comencen a pensar ja en què passarà al setembre. No sé si això vosaltres se n'ha parlat o és això, és com una cosa que ja veurem.
5: Bueno, no, clar, ara ens toca centrar-nos en el que ens queda i sí que sé que acaba molt tard. Jo crec que feia anys que no acabàvem tan tard la temporada i retrasa tot el que dius de la temporada vinent, que bueno, al final és un punt a favor, però si vols anar a competir també s'ha de començar a parlar ja. Uh-huh. Llavors, hem fet petites pinzellades, però no ens hem adentrat gaire en això.
4: Clar, perquè un equip
5: és
4: que...
5: És important el que ens queda ara, perquè és el que hi ha ara i no especulem el que passi al futur.
4: Però el que està clar és que era un equip en creixement, no? Un projecte, com deies tu, que s'havia reformat o un equip bastant nou... que evidentment quan es fa un equip es fa amb una progressió, no? Tot i que vosaltres potser us heu saltat un parell de caselles, no? I això fa que, bueno, ara una mica és, bueno, anem a per totes, anem a consolidar una altra vegada, anem a... Bueno, clar, ara és un moment que fins d'aquí 3 setmanes potser és difícil saber en quin punt, de quin punt partiu, no?
5: Bueno, com és el que dius, al final, a més, també ens vam trobar amb la incorporació d'un nou coordinador que ha portat el seu sistema de joc, hem fet canvi de sistema de joc, cosa que algunes jugadores el coneixíem, d'altres no, i s'havia de treballar molt bé, cosa que podíem fer estant a segona catalana, pas a pas, tranquil·lament, però, clar, vam haver de posar dues marxes més i tirar endavant, llavors hi ha conceptes que hauríem de tornar a tocar. I potser és el moment de començar per la temporada que ve. Mm-hmm. Llavors, encara que passi el que passi, s'hauran de treballar per l'any que ve, igual.
4: Encara que no sabem on, no?
5: Exacte.
4: A veure...
5: Sigui on sigui, ho haurem de treballar igual.
4: Si seguim una mica el guió de la temporada passada, en principi hauríeu de pensar en primera catalana, no? Que és el que una mica... I després, si hi ha sorpreses d'aquestes grates, no? Doncs, bueno, doncs endavant. Perquè... Què suposaria per vosaltres jugar a la Nacional? Evidentment pel club seria històric, perquè no ha tingut mai un equip femení en aquella categoria, però per les jugadores no sé si suposaria també un salt molt important el fet de poder jugar a la Nacional catalana.
5: Bueno, sí. Amb l'experiència d'algunes jugadores de l'equip sabem que la Nacional catalana és una categoria dura, perquè al final jugues amb el hàndicap de que molts equips baixen jugadores d'Obliga i també pujan nenes molt bones, 117 i, bueno, sí, sobretot 117. Llavors, clar, per nosaltres seria bueno, un treball molt extra i, a més, potser dependríem d'aconseguir alguna jugadora més.
4: Que obligaria a reforçar l'equip,
5: no? Com un equip molt jove i alguna d'experiència ens falta.
4: Bé, en tot cas, el que sí que us falta és viure l'experiència d'una fase d'ascens o d'una... no sé com li dieu, no sé si és una fase d'ascens, un play-off d'ascens, unes eliminatòries, el que sigui, serà aquell cap de setmana, el 13 i el 14 de juny, el primer partit dissabte contra el Sant Celoni, que a més jugarà a casa, i a partir d'aquí, doncs, com diu el club, a gaudir-ho i ja en parlarem, no? En tot cas... tot està obert i per què no somiar en primer classificar-se per aquesta final i després ja en parlaríem. En tot cas, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres, Judit, des d'aquí us desitgem molta sort, molts ànims.
5: Moltes gràcies.
4: I bé, doncs escolta'm, ojalà d'aquí unes setmanes puguem estar parlant d'aquestes coses que dèiem ara i si no, escolta'm, que en parlem igual d'aquesta experiència que haureu viscut amb aquesta fase d'ascens. Que vagi molt bé i molta sort.
5: Moltes gràcies.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui us portem el segon episodi de la sèrie que estem dedicant als instruments de teclat. I com us dèiem la setmana passada en la introducció d'aquest capítol, quan parlem de teclats no només ens referim al piano, que òbviament que sí, sinó també als diferents tipus d'instruments en què s'utilitza un teclat per tocar-los, com són els òrgans i els sintetitzadors.
0: Però si, com dèiem, el piano és l'instrument de teclat per excel·lència, doncs haurem de començar pel piano, no?
1: Som-hi, doncs.
0: Va.

0: Comencem amb un clàssic que porta el piano fins a tot en el nom.
1: Ah.
0: Es tracta de Piano Man, del cantautor Billy Joel.
1: Sí, senyor. El piano obre la peça i al llarg de tota la cançó acompanya la lletra, que és una narració de les experiències del mateix Billy Joel quan treballava com a pianista en bars musicals, i descriu els diferents personatges d'aquells entorns on, per exemple, n'esmenta un que diu: n'hi ha un home sol assegut al seu costat fent-li l'amor al seu gin tònic.
0: I l'altre instrument protagonista en aquesta cançó és l'harmònica,
1: sí,
0: que juntament amb el piano li donen un caràcter especial i també molt reconeixible.
1: També vam poder escoltar aquesta cançó en castellà en la veu d'Anna Belén, i el títol era aleshores El hombre del piano, que subtitulava amb una de les frases de la tornada: Toca otra vez, viejo perdedor.

Continuem amb una balada icònica de The Beatles. Es tracta de Let It Be, que és el single que dona títol a l'àlbum al qual pertany i que va ser l'últim d'estudi que els de Liverpool van gravar abans de la dissolució del grup.

0: Ja des dels acords introductoris executats per Paul McCartney, el piano és l'instrument que més presència té en aquesta composició del mateix McCartney i que va dedicar a la memòria de la seva mare.
1: Mary McCartney va ser la mare d'en Paul i va morir prematurament a causa d'un càncer quan ell tenia només 14 anys, i el seu record el va marcar profundament. La lletra de Let It Be l'esmenta explícitament, referint-se a ella com a Mother Mary, i explicant que quan es troba en moments difícils o té problemes, ella se li apareix oferint-li les sàvies paraules que donen títol a la cançó, Let It Be, o sigui, deixa-ho estar.
0: Nosaltres, però, encara no deixarem estar aquest tema perquè us hem de comentar que en ell, a part del piano, escoltem un altre instrument de teclat, l'orgue. En particular es tracta d'un orgue Hammond i qui el toca és en Billy Preston, el músic que va ser anomenat el cinquè Beatle.
1: Billy Preston va ser un músic nord-americà que, interpretant les seves pròpies cançons, va aconseguir diversos premis Grammy, entre d'altres,
0: I al mateix temps col·laborava com a músic d'estudi amb nombrosos altres grups i artistes com Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles, The Everly Brothers, The Rolling Stones i, naturalment, els mateixos Beatles.
1: I precisament gràcies a aquestes col·laboracions amb ells, en els darrers treballs de la banda, incloent-hi Let It Be, que escoltem, i els de l'àlbum Abbey Road, a més del fet que la seva presència ajudava a reduir les tensions entre els membres del grup, que era una cosa que ells agraïen, I degut a tot això és perquè se'l va anomenar el cinquè Beatle.

0: l'obra és Rocket Man, interpretada també per un gran pianista i compositor, Elton John, qui en aquest cas utilitza l'instrument per donar el caire intimista i melangiós d'aquesta cançó que descriu la solitud i nostàlgia de l'astronauta protagonista de la història.
1: Rocket Man va ser també el títol de la pel·lícula biogràfica sobre Elton John, que va guanyar l'Oscar a la millor cançó original per I'm Gonna Love Again, Love Me Again, que havia sigut composta també pel mateix Elton John i pel seu inseparable company Bernie Taupin. Com la gran majoria de les cançons d'Elton, inclosa la que hem dit, aquesta que escoltàvem, Rocket Man.

0: Ara el que escoltem és un piano elèctric Wurlitzer, que és el que habitualment utilitzava Supertramp en les seves gravacions i també en els directes.
1: The Logical Song és una de les cançons més conegudes de la banda i estava inclosa en l'àlbum Breakfast in America. Podem destacar diversos aspectes d'aquesta cançó, començant per la lletra, en què Roger Hodgson, l'autor de la peça, fa un

Aquest no és el capítol dels instruments de vent, però no volíem perdre'ns l'oportunitat d'escoltar aquesta preciositat. Ara sí, ara canviem de registre.

0: Ara torna a ser un piano elèctric, un Fender Rhodes, en aquest cas. I qui l'està tocant és una figura imprescindible del jazz fusió, Chick Corea.
1: La que escoltem és la particular reinterpretació que Corea fa del clàssic Concierto de Aranjuez per a guitarra del compositor espanyol Joaquín Rodrigo.
0: Com podem escoltar, Chick Corea afegeix a la seva particular visió del tema elements rítmics clarament inspirats en el flamenc. No es va inspirar, o no en va, es va inspirar en un viatge per Espanya a l'hora de compondre aquest tema que en el seu moment també va interpretar acompanyat de Paco de Lucía.

0: Ara escoltem Clocks, de Coldplay, una peça amb molta presència d'instruments de corda, també.
1: Sí, però si la fem aparèixer en aquest capítol és perquè la base rítmica la proporciona el piano, que estem contínuament escoltant amb un riff constant i mecànic, com se suposa que ha de ser el mecanisme d'un rellotge, tot fent honor al títol de la cançó, Clocks.
0: Aquest tema va ser afegit en el darrer moment als continguts de l'àlbum A Rush of Blood to the Head, i malgrat això va acabar sent un dels singles de major èxit, no només de l'àlbum, sinó també de la carrera general de Coldplay.
1: Sí, senyor.

0: finding myself or start a career. I could work for the poor, though I'm hungry for fame. We all seem so different, but we're just the same. Maybe I'll go to the gym.
1: Aquest tema, fusió de jazz i pop, es titula 20-something, o sigui, 20 i escaig. I Jamie Cullum el va escriure l'any 2003, quan ell tenia 24 anys.
2: Jamie Cullum és un músic anglès reconegut pianista i especialment per la seva habilitat per fusionar jazz amb altres gèneres com el pop, el rock i també el soul.
1: Aquesta habilitat és la que l'ha fet arribar amb facilitat al gran públic i el jovent que agraeix la seva accessible aproximació al jazz.

0: Tornem una mica enrere en el temps per tornar-nos a trobar amb un altre clàssic de les peces acompanyades en piano. Es tracta de Without You, de Harry Nilsson, publicada l'any 1971.
1: L'hem inclòs en la nostra selecció de temes amb protagonisme del piano per raons òbvies, ja que aquest instrument és el principal en què es basa l'acompanyament musical de la veu del cantant.
0: El caràcter intimista es veu reforçat per l'acompanyament d'instruments de corda de fons, i és que el tema de la cançó no és per menys, ja que es tracta d'un plany per l'absència de la persona estimada a qui li diu «No puc viure sense tu».

0: Like a Rolling Stone és considerada la cançó que va donar inici al trencament de Bob Dylan amb la seva trajectòria folk acústica anterior, per utilitzar un so més elèctric que ha sigut considerat com clau degut a les posteriors influències en el folk rock.
1: El títol, que traduït al català és Com una bala perduda, fa servir l'expressió en anglès Rolling Stone, que també apareix en força altres cançons. La primera de totes és la de Muddy Waters, titulada precisament així, Rolling Stone. També coneixem l'altra, que és Papa Was a Rolling Stone. Aquesta la interpretaven The Temptations, i n'hi ha d'altres.
0: I sense deixar de banda el grup de Rolling Stones, o la coneguda revista musical i cultural també del mateix nom, i que es publica des de l'any 1967.

0: Acabarem l'episodi d'avui amb un parell d'exemples del piano dintre del rock simfònic i començarem amb qui n'és considerat un dels precursors, Mike Oldfield, amb el seu primer disc, Tubular Bells.
1: El va publicar l'any 1973 i va ser una revolució en molts aspectes. Per començar, es tractava d'una peça completament instrumental, dividida en dues parts, ocupant cadascuna una de les cares de l'àlbum.
0: També era innovador el fet de publicar un disc completament instrumental, sense cap tema cantat ni un, en una època en què el rock i el pop estaven dominats pels temes vocals.
1: I finalment dic que Mike Oldfield va ser l'intèrpret de la pràctica totalitat dels instruments que apareixen al disc i ho va aconseguir gravant-los en múltiples pistes executades separadament. Això sí, cadascuna sobre les anteriors, però independent entre elles.
0: Sí, sí, i això actualment és força habitual, però en aquell moment era un avenç força atrevit. I finalment, cal dir que tot això, Mike Oldfield ho va fer quan tenia només 19 anys.

0: I si abans escoltàvem a un precursor del rock simfònic, acabarem la secció d'avui amb uns mestres consagrats dintre d'aquest estil, com són Supertramp, que no pel fet d'haver-los escoltat ja al llarg de la secció d'avui, els havíem de deixar de banda amb aquesta peça mestra del rock progressiu. Es tracta de Fool's Overture.
1: És una de les peces més icòniques de Supertramp i té també una durada força considerable de més de 10 minuts. En aquest cas, Roger Hodgson, el compositor, va combinar parts instrumentals amb altres de vocals.
0: La primera part té un clar protagonisme del piano, que més endavant comparteix amb sintetitzadors, sons de campanes i fins i tot fragments d'un discurs d'en Winston Churchill.
1: Veita. Doncs bé, potser no podrem arribar als 10 minuts, però deixarem que escolteu una part, almenys, d'aquesta obra mestra de la música moderna.
0: Doncs us deixem fins la setmana que ve, amics. Mentrestant, cuideu-vos tots i feu bondat, canalla.
1: Porteu-vos bé.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana passada amb el Joaquim Micó, amb qui vam estar parlant dels orígens medievals de Cubelles i vam avançar una mica del que parlarem en aquest programa, que serà sobre bastant més sobre els senyors i sobre concretament el castell. Bé, Joaquim, per l'audiència que no va escoltar el programa anterior, no sé si podries presentar-te breument.
3: Sí, hola, em dic Joaquim Micó i bé, soc historiador medievalista i a part d'això doncs, també soc escriptor i bé, estic relacionat amb Cubelles des de fa molts anys. No?
2: Bé, Joaquim, jo diria que per ficar una mica de context a l'audiència abans de començar a parlar dels senyors, etc. No sé si es podries explicar en aquella època com funcionava el sistema del llinatge, com funcionava políticament aquesta institució.
3: Sí, és un tema, diguem-ne, curiós perquè a més hi ha un malentès genèric sobre que les dones no podien governar. Això evidentment ha passat en altres moments de la història, però no pas en aquell inici d'encara no feudalisme, del que podríem dir el segle o dos segles abans del feudalisme. Si bé és cert que el fill no heró sempre passava per davant de qualsevol filla, això podria ser, diguem-ne, pel títol de comte, vescomte o el que fos corresponent, no? Però clar, si un pare tenia dos fills, diguem-ne, homes i dues filles dona i 33 propietats, les havia de repartir d'alguna manera i a les dones sempre li tocava. Llavors era fàcil trobar-se pues, una dona que era senyora d'un castell o d'un territori més gran, no? Evidentment, després, per matrimoni, podria haver-hi una cessió al marit d'aquell territori o el que era molt més habitual, diguem-ne, és compartir el senyoriu que fos un castell, fos un territori més ampli. Perquè després hi ha l'altra qüestió, no?, que és el castell. També moltes vegades associem un castell a una construcció de pedra o del que sigui, no? I allò és un castell, certament. Però el castell també fa referència al territori on hi ha aquell castell. De fet, a l'origen de l'edat mitjana, o sigui, al principi, perdó, de l'edat mitjana, els castells acostumaven a ser de fusta. I per tant, doncs, evidentment no han quedat restes, són molt pocs casos, però el territori en si del castell continuava existint, no? I hi havia la paraula de castrum, no?, que és la paraula que designava els campaments romans, i per tant també tenia una extensió militar sempre de defensa, a vegades d'atac també, però realment de defensa d'un territori, no?, que era tot el territori que aquell castell, diguem-ne, controlava. Llavors, doncs, clar, molts comtats, també l'origen de la paraula, no? Sí. Doncs, diguem-ne que tenien aquest origen en un castell inicial que controlava el territori i allò anava eixamplant. El cas de comtat de Barcelona, el que hi havia previ a la ciutat de Barcelona, pròpiament dita, però si hi havia en tots els altres comtats, que si Osona, que si Pallars, etc., doncs havien començat amb un nucli, diguem-ne, urbà que havia nascut o crescut al voltant d'un castell.
2: Sí.
3: Bé, simplement dir això, no? Llavors ens podem trobar ja, com dèiem la setmana passada, com a primera comtessa i senyora de Cubelles a l'Ermessenda de Carcassona, però bé, doncs el senyor documentat que trobarem després, que és Gomau de Besora, ho cedeix a la seva filla, Ermessenda de Besora, eh? I aquesta, diguem-ne, que serà senyora de Cubelles fins que, diguem-ne, és mare d'Ermessenda de Cardona, que, casada amb Deudat Bernat de Claramunt, passen a ser els dos senyors de Cubelles. Sí. Però vaja, que al llarg de la història en trobaríem més casos, no? Saurina de Claramunt, per exemple, serà una altra senyora de Cubelles, o sigui, que ens trobarem unes quantes dones amb aquest títol, no?, del senyoriu de Cubelles. Bé, igual que es trobarem més comteses, també unes quantes, com l'Elisabet d'Urgell, per exemple, que també serà a través d'un matrimoni, acabarà sent mare d'un altre senyor de Cubelles, no? Que són Guillem I, que casat amb Geraua de Llorba, que Llorba també és una antiga quadra del que seria avui Sitges, per entendre'ns, no? I bé, vull dir, es podíem anar allargant amb aquest tema, sí, però cansaríem segurament, no?
2: Bé, ara anomenaves a Gombau de Besora. Quan hem estat preparant aquesta entrevista, ens ha sorprès que, vaja, no sé si ens pots explicar, perquè si no ho entres malament, hi va haver una certa crisi perquè va desafiar el casal de Barcelona.
3: No ell exactament, va ser un diendre seu, és un tema complex, molt estudiat, però vull dir que hi ha poc consens sobre com van anar les coses. El que és segur és que hi ha un noble del Penedès, que és Mir Iber, que s'alça contra el poder comtal, no?, de Barcelona. Havia estat aliat de Ramon Borrell, que estava casat amb Ermessenda de Carcassona. Ramon Borrell mor a Llova. Ermessenda de Carcassona queda com a contessa, al càrrec del territori, perquè el seu fill Borrell encara és menor d'edat, és un nen, i encara que s'ha declarat menor d'edat abans del que tocava, no deixa de tenir la influència de la seva mare durant tota la seva vida. Curiosament, també morirà Llova i el seu fill també serà, diguem-ne, compte sota la regència o d'Ermessenda de Carcassona, vull dir que Ermessenda de Carcassona es comtessa amb tres comtes diferents, o serà, diguem-ne, mantindrà el poder comtal amb tres comtes diferents. I sabem que Ermessenda de Carcassona tenia un home de confiança que era Gombau de Besora. Gombau de Besora, malgrat ser família de Mir Geribert, els documents fan pensar que es posa del costat comtal, encara que intenta arribar a una entesa amb el seu gendre i a la seva filla, òbviament, que és l'esposa, perquè diguem-ne, arriba a un acord amb els comtes. I aquí és on hi ha, diguem-ne, la discòrdia entre historiadors, no? Que és els motius reals de Mir Geribert. Llavors, trobaràs historiadors que diuen que Mir Geribert el que vol és portar el feudalisme ja d'una vegada definitiva al que seria els territoris catalans i, per tant, sotmetre aquests territoris al poder feudal model francès, per entendre'ns, que sí, és d'on arribava. I altres el consideren gairebé un independentista del Penedès, no? Que seria un heroi que vol treure's el poder comtal de sobre per poder fer desfer la voluntat dels penedesens. No? Bé, jo crec que hi ha més del primer que del segon, o, encara que probablement també, doncs, bé, les ànsies d'independència, al cap i a la fi, doncs, són per poder manegar-se amb els seus desitjos i sense dependre de ningú, no? És complicat, jo crec que perquè, a més, és complicat, perquè, a més, després arribaran a fer, o sigui, després de la guerra d'enfrontar-se militarment, arribaran a fer les paus, i Mir Geribert jura obediència a Borrell, no? Per tant, on està la frontera? En la realitat, la ficció, falta molt de documentació de l'època i sobretot falta saber què pensava cadascú. El que sí que sembla clar és que Miguel Bert s'assura la seva en quant a l'arribada del feudalisme, perquè encara que ell és derrotat i autodeclarat príncep d'Olèrdola, ha de renunciar a aquell principat que volia crear, el que sí que és cert és que la seva voluntat d'instaurar el feudalisme es produirà, si no directament en aquell moment, si en la generació posterior, perquè Ermessenda de Carcassona resisteix molt a que això passi, però ja al final acabarà cedint perquè no té més remei per l'edat i per l'impuls de les noves polítiques senyorials que comencen a imposar-se i el mateix comtat de Barcelona acaba feudalitzant el territori.
2: Ara parlaves bé, ho has esmentat de passada, els Cardona i els Claramunt. En aquest sentit, com es va reforçar la unió entre aquestes dues famílies?
3: Sí, per matrimoni, ja. Sempre es feia per matrimoni en aquella època. I els Cardona, diguem-ne, amb el poder directe que estan poc temps, entre els Besora i els Claramunt, per tema de matrimonis ràpidament passar els Claramunt, i els Claramunt sí que tindran uns quants, diguem-ne, successors dintre de la línia dinàstica de, si en diu, de Cubelles. Hem citat a Sabrina de Claramunt, per exemple, però podríem citar amb altres, no?, que vindran després, com el Guillem II de Claramunt o Guillemó. Guillem II de Claramunt, que probablement no va estar mai al castell de Cubelles, però que mantenia, diguem-ne, el senyoriu com a propi, és un personatge important de l'història de Catalunya. És un, diguéssim, col·laborador directe de Jaume I, és un dels invasors, per dir-ho així, dels atacants, sí, a Mallorca, on morirà precisament, diguem-ne que considerat un heroi d'armes i un personatge polític molt influent de la cort de Jaume I. Està enterrat a Santes Creus, encara que el cos no s'ha trobat mai, si el sarcòfag, perquè van ser, segurament, que en alguna època, no, doncs van ser expoliats aquests sarcòfags, sí. Bé, és un personatge segurament dels més influents políticament que ha estat mai senyor de Cubelles, de Cubelles medievals, si més no, a part de la pròpia Ermessenda que comentàvem abans. Durant tot aquell període, doncs, els Claramunt, diguem-ne, són els senyors de Cubelles, no? A Guillem el succeirà el seu fill Guillemó de Claramunt, que també té la vila de Tamarit com a senyor seu, no?, i moltes terres entre un i altre lloc. Guillem de Claramunt es seguirà Guilleuma de Claramunt, primer com a tutora, perquè és la mare de Guillemó, però com Guillemó, diguem-ne, té un pleit amb Pons de Cervera i una problemàtica i tal, doncs diguem-ne que serà la senyora de Claramunt, i després passarà a mans de Cervera per aquest pleit que perden els Claramunt, i que diguem-ne que tampoc estarà massa temps perquè de seguida ja tornarà al control comtal i seran ja en aquell moment reis contrarreis, que són els que tindran el control directe sobre el senyoriu, no? Llavors, clar, aquí hi ha una circumstància, diguem-ne, curiosa, si voleu, que és que, clar, com en Jaume I, dèiem abans, sí, doncs passa a ser el senyor de Cubelles, doncs, clar, tindrem una sèrie de senyores de Cubelles del més distingit de l'Europa d'aquell moment, perquè bé, primer tindrem a Leonor de Castella, però després a Violant d'Hongria, més tard a Constança de Sicília, més tard a Blanca d'Anjou, després a Maria de Xipre, després a Elisenda de Montcada, que és d'origen català, no? Però diguéssim que, clar, per temes de casament, no? Doncs, aquí tenim una sèrie de senyores de Cubelles que probablement mai van posar els peus al castell, però que bé, que són la gran noblesa, o formen part de la gran noblesa europea d'aquells temps, no? Després ja, quan arriba Pere IV, aquest, diguem-ne, que tindrà una relació, diguem-ne, més propera, no?, amb Maria de Navarra, Leonor de Sicília, Leonor de Portugal, etc., però bé, que no deixa de tenir la seva gràcia, no? I en Joan I tindrem a la Mata d'Armanyac, a Violant de Bar, i en Ferran I, que també serà senyor de Cubelles, doncs a Leonor d'Alburquerque, Alfons V, Maria de Castella, que estem parlant ja de Trastamares, sí. A Blanca de Navarra, a Juana o Joana, segons les fonts, Enríquez, i aquí passarà també, diguem-ne, ja un retorn a senyors de menys importància, perquè els Trastamara tornen a intentar feudalitzar el territori a través de senyors feudals per mantenir el control, però val a dir que el feudalisme comença a anar de baixa a tota Europa, i per tant tenen les de perdre, per d'alguna manera, perquè està arribant el que serà ja el protocapitalisme, que diem avui en dia, no? Sí. Que serà, diguem-ne, el règim propi de l'edat moderna, del Renaixement. Llavors, durant un temps tindrem aquí a Sibila de Fortià, tindrem a la Constança de Sicília, però ja passarà, en època moderna, aviat passarà ja a mans, diguéssim, de senyors menors, des del punt de vista de llinatge, i al final acabarà en mans privades, com tothom sap, no? Però bé, això ja forma part d'una altra època històrica, sí, que no toca avui parlar d'aquí.
2: D'acord, Joaquim. Ara quan explicaves tota aquesta situació, m'estava imaginant doncs la investigació que hauries de fer en el seu moment, i m'imagino que els arxius van tenir un paper molt important. En aquest sentit, sabem que el 36 es va cremar l'arxiu municipal de Cubelles. Quina dificultat o què ha suposat això de cara al coneixement històric?
3: Clar, és una gran pèrdua, i no només l'arxiu municipal de Cubelles, es van perdre molts arxius, i no només a la Guerra Civil, també a la Guerra del Francès, per exemple, no? I amb alguna carlinada també. Per tant, clar, això són molts problemes per reconstruir la història de segons quin territori i de segons quina època. Es fa el que es pot. A veure, jo vaig estudiar aquest tema en concret a finals dels anys 90, vull dir, encara estava a la universitat. De fet, el primer treball va ser formar part d'un treball de la universitat. I, clar, ho dic això perquè no hi havia ordinador, ni internet, ni res, i llavors s'havia de picar pedra, per alguna manera, no? I mai millor dit en aquest cas, perquè algun dels documents el vaig trobar in situ, diguem-ne, en algun monestir, a Santes Creus, poca cosa, però Sant Cugat encara es manté bastant bé. I en algun cas, algun dels escuts, per exemple, que va estudiar de Guillem de Claramunt, per exemple, va ser amb el seu sarcòfag a Santes Creus, no? I, a més, en el moment que ho vaig publicar, es creia que era un altre escut, però al publicar el sarcòfag pues, ja es va veure que hi havia una errada que venia dels historiadors romàntics de Catalunya, que, per cert, van fer moltes d'errades d'aquest tipus, no? Sí. Avui en dia seria molt difícil fer aquest treball perquè, malauradament, aquest sarcòfag que tinc dibuixat i fotografiat, algú es va dedicar als anys posteriors a fer gamberrades amb ell, i està en molt mal estat, perquè avui dia que l'escut és molt difícil, diguem-ne, reconeixement. S'hauria de fer, suposo, que alguna feina en raig X i tal, perquè a simple vista ja no es veu res. I després, molts d'aquests arxius avui en dia, diguem-ne, que estan no perduts, al contrari, continuen mantenint-se molt bé, però són més difícils de consultar, perquè abans, per fer un treball d'investigació, que evidentment necessitaves un carnet d'investigador, etc., que feia la facultat, doncs tenia la seva dificultat, i avui en dia investiga tothom, sigui amateur o no. I quan un amateur comença a investigar, jo ja tremolo, perquè m'he trobat casos de documents en molt mal estat, etc. Insisteixo que Sant Cugat se salva perquè, com hi ha el cartulari, que és de consulta pública, doncs, en principi, els documents originals són més fàcils de conservar, però, hòstia, Montserrat per sort, de Cubelles no tenim massa, a Montserrat, però, vaja, jo el demà vaig estar, feia greus, de com està allò. I ja no parlem dels municipals, perquè està... Jo l'últim municipal que vaig treballar va ser el de Cunit. Mm-hmm. Ai, deixem-ho així, no si no feia cap comentari, però, ostres, en fi... I no per culpa de la conservadora, que no, fa tot el que pot, sí. Ja t'ho dic jo ara. Però bé, com deien diners, si plou, la meitat, ja sap què passa, en fi, ja us podeu imaginar.
4: He vist que ja ha apuntat que els llibres de Cubelles, uns llibres de Cubelles, que daten del 1646 al 1900, estan dipositats a l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Mm. Com és això? Com s'explica?
3: Bé, perquè o sigui, cada llibre pot tenir la seva pròpia història. Vull dir que no, a veure, evidentment, en alguns casos és per protecció, perquè durant moltes èpoques, doncs, si es trobaven llibres que corrien perill, doncs, el bisbat es comprava, llavors s'enduia per emplaçar la biblioteca. També perquè, evidentment, quan un llibre es publicava en aquella època, un dels punts de compra o de vendes, no?, era doncs, el bisbat, no?, llavors es repartien, i altres, diguem-ne, llibres podien anar a parar, evidentment, a altres llocs, a fons municipals, a esglésies, etcètera, no, o a propietaris particulars. Sí. Clar, el bisbat en general és molt conservador de documents i de llibres, per tant, ha estat més fàcil trobar-los allà, que no vol dir que no hi hagin també a altres llocs, no? De fet, fa uns anys, ara no ho sé perquè això ja fa temps que no ho bellugo, però amb el descastellari del Trull hi havia un munt de documents per revisar, llibres per revisar que ningú feia, no? I que tenia un risc enorme de pèrdua per això que deia humitat, que és el principal perill de documentació. Sé que algunes persones estudioses de la història de Vilanova, per exemple, el Guim de Molla, no?, que és conegut, no?, també l'Àngels Parés, etc., treballaven per salvaguardar aquella documentació. Sincerament, encara que en Vilanova se continua veient, no li he preguntat mai si ho van aconseguir o no, perquè em vaig allunyar, diguem-ne, d'aquest treball, d'aquesta línia d'investigació. Però, per exemple, també hi havia molta documentació ja d'època més recent, però molt interessant, que també vaig consultar-la en el seu moment i també la vaig treballar per altres qüestions. El Museu de Víctor Balaguer, no? I també estava en un estat deplorable. Sí que es va començar a fer filmets, no?, en el seu moment, no?, o sigui, per conservar aquella documentació que fos de consulta, però clar, després de seguida va arribar la revolució tecnològica i per tant es podia digitalitzar i sí que hi havia un projecte de digitalització però que jo sabia que no s'ha fet mai encara i per tant com aquells arxius eren de difícil accés, sinó a través d'aquests microfilms, que avui en dia molta gent no sap ni com s'han de fer servir, encara que és molt senzill perquè és simplement una lupa i una llum, no? Doncs no sé què passarà en el futur. Jo crec que és una llàstima que el patrimoni es faci perdent perquè no sabem conservar. No fa pas massa, no direm noms perquè queda lleig, però d'un historiador desaparegut no farà no massa anys de Sant Pere de Ribes, la seva biblioteca se la quedava tota un senyor que tenia una llibreria de vell, no? És a dir, per vendre'ls a l'engròs, no?, com a llibreter de vell que era, no? I tenia llibres, bé, jo vaig rescatar algun que vaig poder, perquè vaig parlar amb la dona i vaig salvar 30 o 40 que vaig crear interès, però clar, tampoc tinc una casa enorme ni tampoc puc oferir els diners que pot oferir un llibreter de vells que farà negoci amb això, no? Clar, em passa bé greu, perquè no una institució pública, una biblioteca municipal, mateixa de Ribes o jo què sé, el Consell Comarcal, algú no feia una oferta per aquell fons, no? En fi, com, cito aquesta i podria dir-te més casos que m'he trobat i la veritat és que em preocupa molt que no es perdin poques generacions molta d'aquesta documentació perquè, bé, no sé, en el seu temps també, o sigui, és igual. Un altre dia farem denúncies públiques i com bé, perquè anaves a dir una altra cosa, però se m'escalfa la boca i no, millor que no, millor que no.
4: Bueno, i ja per anar acabant, Joaquim, per què creus tu que és important que preservem tota aquesta documentació, que podria haver-hi algú que pensés que són només documents vells o que són, doncs, coses que sí, que és història, però... Com, què li diríem a aquesta persona per transmetre-li que és important?
3: Podríem dir moltes coses. Òbviament, recordo ara, no, l'estrofa de la cançó de Raimon, no? Que per origens, per identitat. Per tant, si nosaltres volem saber qui som i cap on anem, també hem de saber d'on venim. I, per tant, el coneixement de la història és fonamental. I, evidentment, de la història real, no? De la història oficial, que ja sabem que la història oficial l'escriuen els que guanyen. I com els catalans tenen la mania d'anar perdent, doncs ens costa molt després de construir la història real. I, clar, com és igual, no? És a dir, segurament que durant els darrers anys del franquisme seria molt fàcil trobar tota la documentació sobre l'època a Cubelles, però de la República enrere, de la Guerra Civil, si vols, enrere, és resultat complicadíssim, no? I clar, tant cubellencs eren uns com els altres, per dir d'alguna manera, no? Clar, jo m'he trobat gent que ara no tinc aquí, és igual, no? Perquè jo després d'aquests estudis també vaig estar treballant el tema d'història contemporània perquè em va interessar per una altra cosa que ara no ve el cas, no?
4: Sí.
3: I em vaig trobar, diguem, no, alguns noms de cubellencs i garrafencs il·lustres que no coneixia ni Déu, o que són molt poc coneguts. Per exemple, doncs, ara més o més ja està tenint recuperat un dels personatges més importants nascut a Cubelles, encara que durant molt de temps vam creure per les fonts, jo era el primer, que havia nascut a Vilanova, però no, després van descobrir que havia nascut a Cubelles, no, que era la Soledad Gustavo, que de fet aquest era el pseudònim amb el que escrivia diguem-ne els seus articles o els seus llibres, no? Perquè diguem-ne que era el seu nom real era Teresa Mañé. Teresa Mañé va néixer a Cubelles. Teresa Mañé és la pensadora anarquista més important que ha hagut mai a tota Europa. I això ho reconeixen alguns sindicalistes o anarcosindicalistes europeus de l'època. Algú podria dir, no, però ella no, va ser més important Federica Montseny. Bé, doncs Federica Montseny era la seva filla. I Federica Montseny no va anar mai a escola i la seva professora va ser la seva mare. Per tant, a partir d'aquí traieu les conseqüències que vulgueu. I evidentment la seva filla és un personatge molt important, però que tot el seu pensament i tota la seva acció política està basada en l'assegment de la seva mare. La seva mare va dirigir una revista evidentment abans de la Guerra Civil i abans de la República, que es deia la Revista Blanca, on va escriure gent de la talla d'Unamuno, Ortega i Gasset, per exemple, no? I era la directora, no? O sigui, per què no la reivindiquem? O sigui, és un personatge... Cubellent, o sigui, per què no té un carrer ja? O sigui, i que em perdoni l'alcaldessa, que sé que té molt bona intenció i que alguna vegada doncs, n'hem parlat i segurament li acabarem posant aquest nom, no? Però en general, si surts al carrer i preguntes a Cubelles qui era ella, ningú la coneix, no? I és una llàstima, perquè si Xavi Ribera està molt bé, no dic que no, sí, però és que ha nascut altra gent important aquí, ja en parlarem un altre dia si convé, no?
4: Sí,
3: però jo reivindico tots aquests personatges nascuts a Cubelles o relacionats amb Cubelles d'una manera o una altra, que són importants per la nostra història.
4: I tant, també. Doncs des de Cubelles en la història fem també una crida a la memòria i a recordar el nostre passat. Bé, Joaquim, doncs ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Moltíssimes gràcies.
3: A tu.
4: Estàs convidat a venir quan vulguis a parlar d'altres temes. I bé, per part nostra, res més. Us deixem amb la cançó Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Moltes gràcies.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba. Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él.

0: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Benvinguts i benvingudes a Ràdio Cubelles. Som estudiants de TEI i avui parlarem sobre un tema que hem escollit per realitzar el nostre projecte que estem fent a l'Institut Alexandre Galí a Roquetes.
1: Per aquest projecte hem escollit parlar de la tecnologia com a recurs a l'educació infantil, perquè creiem que és una bona opció per aplicar metodològicament en l'aprenentatge dels infants.
0: L'objectiu del nostre podcast és divulgar tot allò que hem investigat i après sobre aquest tema, mostrant com les eines digitals poden millorar la motivació, la participació i l'aprenentatge significatiu dels infants. Volem trobar la resposta següent. Com es pot justificar de manera sòlida l'ús d'aquestes eines en un context tan tradicional com el de l'educació infantil?
1: I el més important, com integrar-les sense perdre de vista les necessitats pedagògiques dels més petits. També reflexionarem sobre la manera d'utilitzar la tecnologia de forma responsable i adaptada a l'edat i necessitats de cada infant, combinant-la amb les altres activitats educatives.
0: Abans de començar a parlar del contingut, volem explicar-vos una mica qui som i per què ens interessa aquest tema.
1: Hola a tots, jo em dic Ariana Miró i sóc estudiant de grau superior d'educació infantil i tinc cert interès per veure com la tecnologia pot fer l'aprenentatge dels infants més atractiu i significatiu.
0: Hola, nens i noies, em presento, jo sóc l'Anna Duc i també sóc estudiant del cicle superior d'educació infantil i estudio al mateix centre que l'Ariadna. I també estic interessada a observar com avui en dia la tecnologia pot anar de la mà amb l'educació.
1: Aquest projecte ens ha permès analitzar diferents eines digitals, aplicacions i recursos multimèdia i veure com poden afavorir la motivació, l'atenció i l'aprenentatge actiu dels infants.
0: Sí, i a més, hem après que no només es tracta de posar tecnologia a l'aula, sinó de com utilitzar-la amb un propòsit pedagògic, adaptada a l'edat i necessitats de cada nen i nena.
1: En aquest sentit, el nostre objectiu amb aquest podcast és informar sobre les tecnologies com a recurs educatiu.
0: Per fer-ho més interessant, al llarg del podcast combinarem informació teòrica amb exemples pràctics i petites reflexions. Comencem pel principi. Què entenem exactament per TIC?
1: Les TIC són les tecnologies de la informació i la comunicació, és a dir, qualsevol recurs digital que ens permet accedir a informació, comunicar-nos i aprendre de manera interactiva. A l'aula d'educació infantil poden ser ordinadors, tauletes, pissarres digitals, aplicacions educatives o recursos multimèdia com vídeos o jocs interactius.
0: I també és important remarcar que aquestes eines no substitueixen l'ensenyament tradicional, sinó que el complementen. Ens permeten fer l'aprenentatge més interactiu i lúdic, cosa que ens ajuda a mantenir l'atenció i motivació dels infants.
1: Exacte. Per exemple, una pissarra digital pot permetre que els infants interactuïn amb uns continguts visuals i sonors, com dibuixos, vídeos o jocs, en lloc de ser simples receptors passius de la informació. Això fomenta, doncs, que aprenguin de manera més activa i participativa.
0: També cal destacar les aplicacions educatives de les tauletes. Hi ha apps que ensenyen lletres i números, desenvolupen la memòria, lògica i creativitat, o que simplement plantegen problemes a resoldre en equips petits. Això ens ajuda a adaptar l'aprenentatge a diferents ritmes i estils d'aprenentatge.
1: I no només això, les TIC permeten també personalitzar les activitats d'aprenentatge, cosa que és especialment útil per atendre infants amb necessitats educatives especials, adaptant el ritme i el tipus d'activitats a les seves necessitats.
0: Ara que ja sabem què són les TIC i com les podem utilitzar a l'aula, parlem de com influeixen en el desenvolupament dels infants.
1: Hi ha diversos aspectes que es veuen beneficiats quan la tecnologia s'utilitza de manera planificada. Per exemple, pot afavorir la creativitat perquè els infants poden dibuixar, crear històries digitals o fer música amb aplicacions interactives.
0: També fomenta la curiositat i l'exploració. Quan un nen o nena utilitza una app educativa o un vídeo interactiu, pot descobrir conceptes nous i experimentar amb diferents resultats. Això genera un aprenentatge molt més actiu que no només escoltar o copiar informació.
1: Un altre aspecte interessant és el pensament crític i la resolució de problemes. Hi ha aplicacions i jocs que plantegen reptes on els infants han de pensar, provar, equivocar-se i tornar a intentar-ho. Això reforça la seva autonomia i capacitat de raonament.
0: I no només això, la tecnologia pot ajudar a adaptar l'aprenentatge a ritmes individuals. Per exemple, Un infant que necessita més temps per comprendre un concepte pot repetir una activitat digital tantes vegades com vulgui, sense pressió, cosa que és molt difícil de fer amb materials tradicionals.
1: Exacte, i això té un impacte en la motivació i la confiança de l'alumne, ja que experimenten èxits i aprenen a superar petits reptes per si mateixos. També hem de tenir present que les TIC poden complementar la comunicació social. Per exemple, activitats digitals col·laboratives permeten que els infants treballin en equip, comparteixen idees i aprenguin a negociar solucions, afavorint la interacció social.
0: Però hem de ser conscients dels reptes i riscos. L'ús excessiu de pantalla sense supervisió pot generar dependència, dificultats d'atenció i reducció de l'activitat física o del joc simbòlic. És essencial pel desenvolupament emocional i social.
1: Per això és tan important que l'ús de la tecnologia sigui supervisat i equilibrat, combinant activitats digitals amb joc, activitats manuals i interacció social amb els companys i docents.
0: Dit això, anem a aclarir els beneficis.
1: Un dels principals beneficis és que augmenta la motivació dels alumnes. Els infants responen molt bé a activitats visuals, interactives i lúdiques, i això els fa participar més activament en el procés d'aprenentatge.
0: Sí, i les classes es tornen més dinàmiques i participatives. Com ara, una activitat amb pissarra digital permet que tots els infants interactuïn alhora, col·laborin i comparteixin idees, cosa que és més difícil amb materials tradicionals o comuns a l'aula normal.
1: Un altre benefici és la facilitació de l'accés a la informació. Amb eines digitals, els infants poden explorar continguts audiovisuals, jocs educatius i recursos multimèdies que reforcen el que s'ha explicat a classe.
0: També contribueixen al desenvolupament de la competència digital des de petits, que és cada vegada més important a la societat actual. Aprendre a utilitzar eines digitals de manera responsable és clau per a la seva formació futura. Ara passem a comentar alguns exemples concrets de com s'utilitzen a l'educació infantil.
1: Comencem amb la pissarra digital. Aquesta eina permet fer activitats interactives, com veure vídeos educatius i fomentar el treball col·laboratiu entre els infants. Per exemple, poden arrossegar i enganxar lletres per formar paraules o completar gràfics amb colors i formes.
0: Sí, i també hi ha les tauletes. Amb aplicacions educatives, els infants poden jugar i aprendre alhora. Activitats de lectura, matemàtiques, dibuix interactiu, tot adaptat al seu ritme. Això permet que cada infant pugui avançar segons la seva capacitat de sentir-se a gust i sense sentir pressió.
1: Un altre exemple són aplicacions educatives específiques. Alguns treballen l'aprenentatge de lletres i números, altres desenvolupen la memòria o plantegen activitats de lògica i creativitat. Això ajuda a reforçar continguts i competències que després podran aplicar en situacions reals.
0: I no hem d'oblidar els recursos multimèdia, com vídeos curts, contes digitals o cançons interactives. Permeten que els infants aprenguin mentre escolten i observen estímuls visuals i sonors, fomentant així la comprensió i la retenció de manera natural.
1: També és interessant veure com es poden combinar diverses eines. Per exemple, després de veure un conte en una tauleta, els infants poden reproduir-lo a la pissarra digital dibuixant els personatges o fent activitats de jocs simbòlics relacionades amb la història. Això reforça l'aprenentatge i també la seva participació.
0: I com a TEIs, hem de recordar que és fonamental supervisar i guiar l'ús de la tecnologia, adaptant les activitats a l'edat i necessitats dels infants. Així assegurem que la tecnologia sigui un instrument pedagògic efectiu i no només un entreteniment passiu. Així es veu clarament com la tecnologia pot ser un aliat de l'aprenentatge, potenciant la motivació, la participació i la comprensió dels infants de manera significativa.
1: I això, doncs, ens porta al següent tema, l'ús responsable de les TIC, on veurem com combinar aquests beneficis amb precaucions i supervisió adequada.
0: Hem vist tots els beneficis i exemples pràctics de la tecnologia a l'aula, però és molt important tenir en compte el seu ús responsable, ja que pot ser addictiu.
1: Sí, la tecnologia pot ser molt positiva, però un ús inadequat pot tenir riscos. Alguns dels principals són l'accés de temps davant de pantalles, dependència de la tecnologia i, en alguns casos, disminució de l'activitat física o del joc simbòlic.
0: Per això, com a educadores, hem de garantir sempre una supervisió constant i combinar les activitats digitals amb altres tipus d'activitats educatives, com el joc lliure, activitats manuals i la interacció social amb els companys.
1: També és molt important planificar el temps d'ús. Per exemple, curtes de 10-15 minuts amb aplicacions educatives o vídeos interactius són molt més efectives que llargues hores davant la pantalla. Això ajuda, doncs, a mantenir l'atenció i evitar la saturació.
0: I no només es tracta del temps, sinó que també del contingut i la qualitat dels recursos digitals. Hem de triar aplicacions, jocs i vídeos que siguin educatius, atractius

0: Després, d'aquesta manera, fomentem la creativitat, la socialització i la comprensió dels continguts, tot mantenint un equilibri entre el món digital i el físic.
1: I aquí arribem al final del nostre podcast. Hem parlat de la tecnologia com a recurs a l'aula d'educació infantil, des de què són les TIC fins als seus beneficis i l'ús responsable.
0: Hem vist que les TIC poden potenciar la motivació, la participació, la creativitat i el pensament crític de tots els infants, sempre que s'utilitzin amb un objectiu pedagògic clar i supervisió adequada.
1: Moltes gràcies a tots els oients per escoltar-nos. Esperem que aquest podcast us hagi donat idees útils i inspiració per integrar la tecnologia de manera efectiva a l'aula.

0: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
3: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
4: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Bibliogenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
1: Bona,
0: què tal?
1: Bona tarda.
0: I Núria, explica'ns una mica, què ens has preparat per l'edició d'avui?
1: Doncs el juny ja comença la calor, comença la platja i l'activitat de la biblioteca també comença a ralentitzar pels mesos d'estiu i agafar forces per tornar al setembre. Llavors, tindrem dues exposicions aquest mes. Una serà molt curteta, d'una setmana, de l'1 al 6 de juny, i acollirem l'exposició que es titula Amart. Són els treballs creats per infants i adolescents que participen en aquest espai creatiu del nostre municipi, el taller que porta l'Aranxa i que molta gent ja coneix.
0: L'Aranxa Manrique, sí.
1: Correcte. Doncs ja ho vam fer l'any passat i acollim l'obra de l'alumnat per exposar-ho i que les famílies ho puguin veure en un espai municipal. Val? I quan acaba l'exposició de Mart, tindrem des del 9 de juny fins al 30 una exposició també d'una persona de Cubelles, que és l'Anna Maria Montfort. Ella forma part del col·lectiu Crea Cubelles, i la titulada Mont Blau Fort. Aquí l'Anna Maria, ella treballa bastant a l'art abstracte, té molt de color, ja va fer una exposició temps enrere, i aquí ella ens parlarà d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o realitats paral·leles. Convidem a tothom que passi per la biblioteca i que qui tingui ganes i pugui, el dimecres 10 de juny, a 6:45 de la tarda, farem la inauguració. Molt bé, després de les exposicions, doncs tenim una activitat familiar, ja dic, això ho aturem bastant perquè els contes el dissabte, quan hi ha platja, doncs ja la platja tira molt. Tot i així, programem un conte aquest cop en divendres, perquè el 5 de juny, precisament, es celebra l'efemèride del Dia Mundial del Medi Ambient. I és a través de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles que ens han convidat a participar en aquesta hora del conte, que es titula La Cora del Mar, que anirà a càrrec del Centre d'Estudis del Mar de Sitges. És un conte adreçat a famílies amb infants a partir de 3 anys i el que ens porten al Centre d'Estudis del Mar és una experiència narrativa i sensorial a través de la història d'una nena que estima molt el mar i que viatja amb la seva família per conèixer comunitats d'arreu del món. O sigui que farem un viatge pel mar fins a llocs remots. Recordem, divendres 5 de juny a 6:45 de la tarda. Què més tenim?
0: Què més? Vinga.
1: Tenim a la Wins Visita. Ja sabeu que és un espai mensual, no?, que a través de de Libertània, d'aquesta associació literària liderada per Joaquim Micó, doncs ens porta cada mes o un llibre o un escriptor o una activitat relacionada amb la literatura i amb la creació literària. En aquest cas, ho celebrarem no el darrer divendres de mes, perquè després ho comentarem, però ja fem horari d'estiu i llavors hem hagut de canviar una miqueta de programació, i serà el divendres 12 de juny a 6:00 de la tarda, com sempre, i aquest cop ens visitarà l'Alexandra Di Stefano. És una escriptora que va ser finalista de Premi Planeta el 2020 amb la novel·la El sueño de una sombra, i l'Alexandra el que farà és un microtaller d'escriptura automàtica, o sigui que serà una sessió bastant pràctica, entrada lliure, convidem a tothom, i de l'Alexandra podem dir que, malgrat que té uns cognoms italians, no?, el seu origen és català, ella va néixer a Barcelona, i es va dedicar més de 20 anys a ser periodista internacional a l'agència EFE, concretament al territori d'Orient Mitjà. A dia d'avui, ella es dedica a escriure, a dissenyar joies i a fer classes de meditació. Per tant, és una persona força interessant per poder, que tenim l'oportunitat de conèixer-la aquí a la nostra biblioteca.
0: I tant, i tant. Què més? Què més tenim?
1: Llavors, ja el dilluns dia 15... ja acabem amb la programació de juny. També tindrem una activitat singular perquè tindrem dos autors convidats, però que a més hi haurà no només literatura sinó també música. Ho explico. En el marc del Club de Lectura de Novel·la Cubelletres, que el modera l'Helena Cejas, es llegeix Veu de Foc. Veu de Foc és una novel·la en què el protagonista es vol convertir en un cantant d'èxit a l'Espanya dels anys 70. Situem-nos, no?, època de Nino Bravo i d'aquells grups, Los Bravos i tot això. Llavors ve a ser una persona d'aquell món i, bueno, un grup de nois d'un barri de Barcelona que comencen a tocar música, se'n van a Benidorm, allò típic que havien de tocar a les nits pels turistes, però clar, es topen amb el costat fosc de la indústria discogràfica, no? Quan ells volen agafar més èxit, van a Madrid, tot el que hi ha al darrere dels promotors i tal. Llavors, bueno, és una novel·la força entretinguda, feta a quatre mans, perquè hi ha dos autors, que un és la Neus Arqués i l'altre és el Jordi Meia. Llavors us explico una miqueta. La Neus és escriptora i també és analista especialitzada en gestió de la visibilitat. Sobretot treballa per donar visibilitat a dones i a escriptors, no?, de com aconseguir que la seva obra i la seva persona sigui coneguda. També és professora de comunicació i marca personal. De fet, jo a la Neus fa molts anys la vaig conèixer en un taller, justament una formació sobre marca personal. I bueno, des de llavors la vaig anar seguint, ella ha fet diverses novel·les i bé, l'any passat van treure aquesta Veu de Foc, la vaig trobar a Sant Jordi a Barcelona i va ser quan vaig dir, t'agradaria venir a Cubelles a presentar el vostre llibre? Va dir, doncs endavant. El Jordi Meia, ell és periodista musical i director de la revista Rock Zone, val? Encara ell també actua de forma periòdica, de fet, havíem de fer aquesta trobada una altra data i ho hem hagut de moure perquè tenia un bolo, un concert, i ell és el músic que ens portarà aquesta música el dia de la trobada, que no sé si ho he dit, però és dilluns 15 a 6:15 de la tarda, val? Com a anècdota també dic que tots dos van ser guionistes del documental Mític 70, que és un documental que va sortir a la televisió valenciana A Punt, que recomano molt de veure'l perquè és molt interessant, no?, de tota aquella generació de músics valencians que van anar triomfant. I a més el Jordi també va ser guionista d'aquell documental Parxís, que està a Netflix, sí? I que també és molt interessant perquè, bueno, veus una mica què va passar amb aquests nanos, no?, que van tenir aquella fama, no?,
0: i tant,
1: tan impressionant.
0: Sí, sí.
1: Doncs bé, amb això pararem ja la programació de juny. Recordar que a partir del 15 de juny, justament, comencem l'horari d'estiu a la Biblioteca de Cubelles, i aquest horari el que implica és que els divendres a la tarda i el dissabte al matí resta tancada. La resta d'horari segueix igual. Per tant, recordem, a partir del 15 de juny obrirem les tardes de dilluns a dijous, de les 3 a les 8 del vespre, i obrirem els matins de dimecres i de divendres, de 9:45 a 2:45.
0: Què més? Alguna cosa més?
1: Bueno, també convidar a tothom que forma part dels clubs de lectura, doncs que els clubs de lectura finalitzen al juny, tenim les últimes sessions dels clubs, dels 14 clubs que oferim, no? Hem comentat aquest del Cubelletres perquè tenim autors convidats, però la resta també es faran, i reprendrem els clubs de lectura, com sempre, a l'octubre, després del període d'estiu.
0: A l'estiu alguna cosa farà la biblioteca? Per això mantindrà part de l'agenda?
1: A l'estiu una aturada, potser? Aturem els clubs de lectura, xerrades, presentacions, tot això. S'intentarà programar algun taller al juliol, i a l'agost sí que ja tenim una setmana de tancament, de vacances, que és la setmana de la Festa Major, i no, llavors a l'agost la gent està molt més per vacances, per festa.
0: I tant.
1: Però bueno, la lectura no s'atura, sí, vull dir, la biblioteca seguirà oberta. Podem venir a buscar llibres, i és l'ocasió perfecta, doncs, per agafar aquelles novel·les que al llarg de l'any, doncs, dius, és que no em dóna temps, no? Doncs ara que tenim una miqueta de temps, agafar i anar a la platja, anar a la muntanya i a sota d'un arbre, doncs gaudir de la lectura a la natura.
0: Molt bé. De cara al setembre és com l'inici del curs, tornaríeu a reprendre una mica, mica,
1: sí,
0: en mica,
1: comencem,
0: no?
1: Els contes, a l'octubre comencem els clubs de lectura, alguna conferència, alguna xerradeta farem també, algun taller.
0: Molt bé, doncs no sé si ens deixem, Núria, alguna coseta més.
1: No, jo crec que
0: hem repassat de moment l'agenda del mes de juny,
1: sí,
0: que podríem dir, seria l'últim Bibliogenda, faríem un descans, Núria, o encara
2: Si podem programar alguna coseta al juliol, podríem venir a explicar-la.
0: Explicar-ho. Sí, sí, molt bé. Sí. Doncs al moment encara no acomiadem
2: el programa.
0: El programa, molt bé. El descans el farem de cara a l'agost, doncs, no?
2: D'acord. Sí, sí.
0: Vinga, Núria, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra.
1: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
2: Isabel. Doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui a l'Espai de Natura de Ràdio Cubelles volem parlar d'una planta que segurament heu trepitjat més d'una vegada o potser heu arrencat de les vostres torretes pensant que era una nosa. Parlem de la verdolaga. El seu nom comú en català prové del llatí bridulaca, que deriva de viridis, del color verd. És una referència directa al color verd viu i brillant de les seves fulles carnoses. Jo penso que Àngels l'has vist alguna vegada perquè surt espontàniament doncs, si tenim algun tros de terra al nostre pati o potser si anem passejant pels camps també la trobem molt sovint. Però el més curiós és el seu nom científic, Portulaca oleracea. D'on ve el nom de... O sigui, d'on ve aquest nom de Portulaca, no? O sigui, Portulaca ve de Portula, que vol dir porteta, perquè quan la seva càpsula de llavors madura, llavors s'obre de forma circular com si s'obrís una petita porta. I oleracea, no? Doncs és un adjectiu, no?, que s'utilitza en botànica per indicar que la planta doncs, es pot fer servir, no?, pues, doncs, per cuinar, o sigui, com una hortalissa, no?, per les nostres cuines. I després, quina és la seva composició? Perquè, clar, és una planta comestible i com a planta comestible doncs, té un munt de propietats i la composició que té és molt, molt rica. Llavors, bueno, sapigueu que és una de les fonts vegetals més riques en àcids grassos omega-3, que són aquells greixos, no?, que la gent busca tant, no?, doncs, quan mengem sobretot el peix blau, no?, sardines, etc., salmó, etc. I què fan aquests omega-3? Doncs ajuden a protegir el nostre cor i el nostre sistema cardiovascular. A més, què té aquesta verdolaga? Sapiguem també que la verdolaga realment és com una bomba de vitamines, o sigui que Àngels a buscar verdolaga i a menjar-ne un munt. Clar, no es ven als mercats, o sigui, l'hem de buscar en llocs tampoc que hagin passat gossos, etc., o a prop de les carreteres, pues, perquè no estigui, entre cometes, contaminada. Llavors, té molta vitamina A, que sabem que és molt bona per la vista. Té molta vitamina C, que també sabem que és molt bona per les defenses. I després, sobretot, té molts minerals essencials, com el magnesi, el potassi i el ferro. És a dir, és una planta que ens dona molta vitalitat. Penseu que té més ferro, no? Això típic que diem, no? Mengeu espinacs, doncs per tenir ferro, doncs penseu que la verdolaga té més ferro que algunes varietats d'espinacs. Després, com la podem menjar? Doncs aquestes fulles i tiges tan dretes doncs es poden menjar crues amb amanida. O sigui, és molt bona. Jo alguna vegada l'he provada i realment que no és una cosa que es menja molt sovint. Aquest estiu, curiosament, vaig estar al Líban i allà era molt típic menjar la verdolaga i, a més, allà sí que la venen als mercats. I té un gust com si fos àcid, no? Àcid refrescant, o sigui, com de llimona. I també es poden fer cuites, doncs, com si fos amb patates, etc., com si fossin bledes. Per exemple, no, el que us he dit, al Líban en mengen molt, també a Grècia i a Turquia. I després, quins usos populars coneixem? Doncs els nostres avis la feien servir com a una planta depurativa, o sigui, és a dir, té moltes propietats diurètiques i per tant ajuda a baixar la inflamació. També antigament, que això també ho podríem fer nosaltres, Àngels, es feien servir compreses de verdolaga picadeta per calmar les picades d'insectes o petites cremades, perquè realment té un mucílag, és a dir, quan la mengem, no, pues notem com aquest mucílag, com si fos com una goma que s'estira. O sigui, aquesta textura que és una mica gelatinosa, val? O sigui que, dir-vos que la propera vegada, no, que veieu aquesta planta entre les escletxes de les rajoles o vora el camí o al vostre pati per allà al mig, no, doncs no la mireu com una planta invasora i l'arrenqueu com una mala herba. És a dir, la verdolaga realment és un exemple perfecte d'etnobotànica viva. És a dir, és un coneixement antic que avui la ciència confirma com a beneficiós. I després el que us he dit abans, no? O sigui, si la voleu collir per menjar, doncs assegureu-vos que sigui un lloc net, no? Lluny dels fums de cotxes, no? Que no hagin passat animals, o també de zones on no s'hagin tirat herbicides. Doncs que passeu molt bon dia i fins la propera jornada aquí a Ràdio Cubelles. Moltes gràcies per tot.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
3: Fuster. Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
5: Hola Marc, bona tarda.
4: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig, com funciona.
5: Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del Dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport podíem fer alguna cosa. I vam dir, vam fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu. I ho vam posar a prova i l'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
4: L'any passat recordo que en parlàvem que a més obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans ho poguessin fer, no? Poguessin competir.
5: Així és. De fet, em sembla que som inèdits a Catalunya, com a mínim, perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes, però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, creiem nosaltres aquest any, que és doncs, això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o, bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se de no tindre lesions i vol jugar a un ritme baix. I després hi ha les dues superiors. La següent ja és per gent de bàsquet, ja perfil federat i que vull jugar en sèrio. I la superior és la pro, que és els que es volen apuntar a jugar, a competir amb els millors. L'any passat ja teníem aquests 4 grups i vam tindre absolutament de tot, des de famílies trans amb nens petits a la categoria familiar, que jugaven doncs, amb equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi. I en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que es van apuntar que es deien los de la NASA, que hi havia 2 nois i 2 noies, 3 d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, doncs, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
4: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
5: Així és.
4: No n'hi ha més.
5: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal, o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé, a riure i a jugar amb qui et toqui, i llavors entrar-se amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga, amb gent gran, qualsevol cosa.
4: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí. També va una mica en condició dels equips i de com vagin els partits.
5: A nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9x3, que al final acaba sent les 4 amb les entregues de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si es dura molt més, si se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor el juny. Llavors la idea és fer de 9 a 3, i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
4: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
5: A través de la nostra pàgina web, trobant tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus superbaixos, tant la inscripció, que és de 5 euros, inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. I quan el bar també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I, per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui no tindrà que portar-se els tàpers de casa si no volen.
4: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIEI, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
5: però servei d'atenció integral.
4: Servei d'atenció integral del Garraf. Que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
5: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'ha encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contempleixin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant al redor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Grogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Grogues, que els tindrem aquest any.
4: Perfecte, doncs sí. Ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs lúdica i a més participar doncs d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles i el SAI. Ja ho sabeu, a cbcubelles.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
5: si em permet, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
4: Digues.
5: Perquè algú ens està escoltant i estar plantejant-se si anar o no anar, si fer un grup o no fer-lo. Hi ha un tema important, que és que hem aconseguit que l'assegurança per aquest torneig sigui innominada. Val? Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format, i això per nosaltres és superimportant. Hem buscat, l'hem trobat, i com l'any passat, l'assegurança s'ha innominada. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció, tot aquest, el procés administratiu d'apuntar-te, de participar, i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI, no t'importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, en aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs, i si hi ha algun accident que un vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
4: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport, i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect, que doncs serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
5: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
4: Va tocar al final, no?
5: Sí, bueno, al principi, de fet, l'únic acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips, però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar què passa amb tots aquests equips que per salt de categoria d'edat s'han de desfer, s'han de desdoblar. Que vull dir, tenim equips que tenen dos franges d'edat que en aquest any s'han pogut solapar, però en el que ve ja no. Llavors sí que pensar bé què fem. Estarem entretinguts uns dies. Però bueno, quan ho tingui més paït ja et trucaré i ja farem una xerrada.
4: Molt bé, doncs en tot cas aquesta recta final de les competicions que doncs també estan arribant al final, i m'imagino també que preparant el campus d'estiu, no? Les activitats d'estiu per a tots aquells que vulguin seguir una mica l'estela del bàsquet i a la vegada gaudir de l'estiu.
5: Així és.
4: Doncs suposo que la informació també la teniu al web.
5: Tota la informació està al web. Sí, tens des del torneig que farem al juny, als casals. Intentem actualitzar-la i tindre-la al dia. És un bon mitjà per saber com està el club i seguir-li el pols. Si no, sempre estarem oberts al mail, a cbcubelles@gmail.com, o al telèfon del club que surt publicat a tot arreu.
4: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, si a l'estiu també voleu seguir practicant el bàsquet o els vostres fills o filles volen seguir doncs jugant a bàsquet, doncs tenen els casals també previstos per aquest estiu. Abans, però, arribarà aquest 20 de juny a aquest 3x3 Respect, com sempre, i com hem dit, tota la informació a cbcubelles.cat, allà teniu la informació i també els links d'inscripció. Ivan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, doncs desitjar-vos sort i empenta per aquesta nova edició d'aquest 3x3.
5: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les entitats de Cubelles d'Esport, que fa molta falta i us ho agraïm moltíssim.
4: Que vagi bé, adeu-siau.
5: Que vagi bé, adeu-siau.
2: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: abans.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
4: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
5: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
3: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquell llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: estigués trobo faltada, em quedaria curt.
1: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
3: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
4: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
2: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquell llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Ens espera un dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que avui farà un salt cap amunt al centre del dia i serà ja de ple estiu, de primers de juliol. Ja estarà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 29 amb una humitat moderada, ben feble, amb una miqueta de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar avui hi hagi una mica de marejol, una miqueta més notable a la tarda. Per demà, temps esplèndid i calorós, de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol prim al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i podria ser la primera nit tropical de l'any, ja que esperem que la temperatura mínima estigui al voltant dels 20 graus, mentre que la màxima podria arribar també als 29, amb una humitat una miqueta més alta, sobretot de nit, i amb una mica ja de xafuor. Ben feble amb terral a la primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol baixant a mar arrissada al final del dia. De cara al cap de setmana, temps variable amb alternança de sol i núvols i amb temperatures altes, tot i que no arribaran tan amunt com avui i demà.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La policia local ha detingut dos menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrebada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrebada de la cadena d'or per part de dos joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarré amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia interceptat els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava tres peces d'or, una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres dues continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts, enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els dos patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres. El seguiment de la vaga s'ha notat a les escoles i instituts de Cubelles aquest dimecres. Aquest divendres recordem que hi ha una nova aturada programada per als centres de tot el Penedès, mentre els sindicats convocants i la conselleria continuen negociant. El Departament d'Educació ha xifrat en més d'un 28% el seguiment de la vaga educativa convocada aquest dimecres a tot Catalunya, però segons el sindicat USTEC el seguiment hauria estat del 60%. A les tres escoles i els dos instituts de Cubelles, malgrat que no tenim dades oficials, s'hauria notat la vaga d'aquest dimecres i també es preveu un seguiment notable en la convocatòria territorial d'aquest divendres. Mentrestant, els sindicats convocants de les aturades, USTEC, CGT i professors de secundària, continuen les negociacions amb la Conselleria d'Educació. En les últimes reunions han demanat incrementar els complements salarials proposats per la Generalitat i també han demanat més concreció en el desplegament de recursos per l'escola inclusiva. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
4: Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem plasmar sobre aquest nombre de recursos que cal en els propers anys.
0: Els docents han organitzat aquest dimecres talls en carreteres durant la jornada de vaga i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, per part de la Generalitat, ha dit que durant les reunions no han demanat explícitament als sindicats aixecar aquests talls, però sí que ha comentat que no estaven ajudant en el clima de confiança per acostar posicions.
5: No hem demanat explícitament d'aixecar els talls, en qualsevol cas és veritat que això no ajudava en aquest cas en el clima de confiança que s'ha d'establir per tal de poder arribar a un acord. Jo crec que aquest és un element important, la bona fe negociadora. Nosaltres, quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
0: Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, els sindicats que van signar el pacte el març passat, Comissions Obreres i UGT, no han atès la premsa en sortir de la reunió d'aquest dimecres. Les negociacions s'han de reprendre aquest dijous. La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
6: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
7: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí el Garraf, el Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquell llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
12: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
13: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

D'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent!

0: això mai havia passat i esperem que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: De les valencianes i del pas i de les vides. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatem.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Ens espera un dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que avui farà un salt cap amunt al centre del dia i serà ja de ple estiu, de primers de juliol. Ja estarà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 29 amb una humitat moderada, ben feble, amb una miqueta de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada, fent que a la mar avui hi hagi una mica de marejol, una miqueta més notable a la tarda. Per demà, temps esplèndid i calorós, de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol prim al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i podria ser la primera nit tropical de l'any, ja que esperem que la temperatura mínima estigui al voltant dels 20 graus, mentre que la màxima podria arribar també als 29, amb una humitat una miqueta més alta, sobretot de nit, i amb una mica ja de xafuor. Ben feble, enterrar a la primera hora i marinades de xaboc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol baixant a mar arrissada al final del dia. De cara al cap de setmana, temps variable amb alternança de sol i núvols i amb temperatures altes, tot i que no arribaran tan amunt com avui i demà.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La policia local ha detingut dos menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrebada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrebada de la cadena d'or per part de dos joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarrer amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava tres peces d'or. Una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres dues continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'ha fet càrrec dels detinguts, enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els dos patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres. El seguiment de la vaga s'ha notat a les escoles i instituts de Cubelles aquest dimecres. Aquest divendres recordem que hi ha una nova aturada programada per als centres de tot el Penedès, mentre els sindicats convocants i la conselleria continuen negociant. El Departament d'Educació ha xifrat en més d'un 28% el seguiment de la vaga educativa convocada aquest dimecres a tot Catalunya, però segons el sindicat USTEC el seguiment hauria estat del 60%. A les tres escoles i els dos instituts de Cubelles, malgrat que no tenim dades oficials, s'hauria notat la vaga d'aquest dimecres i també es preveu un seguiment notable en la convocatòria territorial d'aquest divendres. Mentrestant, els sindicats convocants de les aturades, USTEC, CGT i professors de secundària, continuen les negociacions amb la Conselleria d'Educació. En les últimes reunions han demanat incrementar els complements salarials proposats per la Generalitat i també han demanat més concreció en el desplegament de recursos per l'escola inclusiva. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
3: Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem plasmar sobre aquest nombre de recursos que cal en els propers anys.
0: Els docents han organitzat aquest dimecres talls en carreteres durant la jornada de vaga i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, per part de la Generalitat, ha dit que durant les reunions no han demanat explícitament als sindicats aixecar aquests talls, però sí que ha comentat que no estaven ajudant en el clima de confiança per acostar posicions.
4: No hem demanat explícitament d'aixecar els talls, en qualsevol cas és veritat que això no ajudava en aquest cas en el clima de confiança que s'ha d'establir per tal de poder arribar a un acord. Jo crec que aquest és un element important, la bona fe negociadora. Nosaltres, quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
0: Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, els sindicats que van signar el pacte el març passat, Comissions Obreres i UGT, no han atès la premsa en sortir de la reunió d'aquest dimecres. Les negociacions s'han de reprendre aquest dijous. La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
5: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
6: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquell llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries.
7: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
0: Fuster.
11: Bon dia,
0: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
11: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
3: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Bibliogenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
1: Bona, què tal? Bona tarda.
0: I Núria, explica'ns una mica, què ens has preparat per l'edició d'avui?
1: Doncs al juny ja comença la calor, comença la platja i l'activitat de la biblioteca també comença a ralentitzar pels mesos d'estiu i agafar forces per tornar al setembre. Llavors, tindrem dues exposicions aquest mes. Una serà molt curteta, d'una setmana, de l'1 al 6 de juny, i acollirem l'exposició que es titula Amb Art. Són els treballs creats per infants i adolescents que participen en aquest espai creatiu del nostre municipi, el taller que porta l'Aranxa i que molta gent ja coneix.
0: L'Aranxa Manrique, sí.
1: Correcte. Doncs ja ho vam fer l'any passat i acollim l'obra de l'alumnat per exposar-ho i que les famílies ho puguin veure en un espai municipal. Val? I quan acaba l'exposició de Mart, tindrem des del 9 de juny fins al 30 una exposició també d'una persona de Cubelles, que és l'Anna Maria Montfort. Ella forma part del col·lectiu Crea Cubelles, i la titulada Mont Blau Fort. Aquí l'Anna Maria, ella treballa bastant a l'art abstracte, té molt de color, ja va fer una exposició temps enrere, i aquí ella ens parlarà d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o realitats paral·leles. Convidem a tothom que passi per la biblioteca i que qui tingui ganes i pugui, el dimecres 10 de juny, a 6:45 de la tarda, farem la inauguració. Molt bé, després de les exposicions, doncs tenim una activitat familiar. Ja dic, això ho aturem bastant perquè els contes el dissabte, quan hi ha platja, doncs ja la platja tira molt. Tot i així, programem un conte aquest cop en divendres, perquè el 5 de juny, precisament, es celebra l'efemèride del Dia Mundial del Medi Ambient. I és a través de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles que ens han convidat a participar en aquesta hora del conte, que es titula La Cora del Mar, que anirà a càrrec del Centre d'Estudis del Mar de Sitges. És un conte adreçat a famílies amb infants a partir de 3 anys i el que ens porten al Centre d'Estudis del Mar és una experiència narrativa i sensorial a través de la història d'una nena que estima molt el mar i que viatja amb la seva família per conèixer comunitats d'arreu del món. O sigui que farem un viatge pel mar fins a llocs remots. Recordem, divendres 5 de juny a 6:45 de la tarda. Mm-hmm. Què més tenim?
0: Què més, vinga.
1: Tenim a la Wins Visita, ja sabeu que és un espai mensual, no?, que a través de Libertània, d'aquesta associació literària liderada per Joaquim Micó, doncs ens porta cada mes o un llibre o un escriptor o una activitat relacionada amb la literatura i amb la creació literària. En aquest cas, ho celebrarem no el darrer divendres de mes, perquè després

0: Ho comentarem, però ja fem horari d'estiu, i llavors hem hagut de canviar una miqueta de programació, i serà el divendres 12 de juny, a les 6 de la tarda, com sempre, i aquest cop ens visitarà l'Alexandra Di Stefano. És una escriptora que va ser finalista de Premi Planeta el 2020, amb la novel·la El sueño de una sombra, i l'Alexandra el que farà és un microtaller d'escriptura automàtica, o sigui que serà una sessió bastant pràctica, entrada lliure, convidem a tothom, i de l'Alexandra podem dir que, malgrat que té uns cognoms italians, no? El seu origen és català, ella va néixer a Barcelona, i es va dedicar més de 20 anys a ser periodista internacional a l'agència EFE, concretament al territori d'Orient Mitjà. A dia d'avui, ella es dedica a escriure, a dissenyar joies i a fer classes de meditació. Per tant, és una persona força interessant per poder... que tenim l'oportunitat de conèixer-la aquí a la nostra biblioteca.
1: I tant, i tant. Què més? Què més tenim?
0: Llavors, ja el dilluns dia 15, ja acabem amb la programació de juny, també tindrem una activitat singular, perquè tindrem dos autors convidats, però que a més hi haurà no només literatura, sinó també música. Ho explico. En el marc del Club de Lectura de Novel·la Cuba i Lletres, que el modera l'Helena Cejas, es llegeix Veu de Foc. Veu de Foc és una novel·la en què el protagonista es vol convertir en un cantant d'èxit a l'Espanya dels anys 70. Situem-nos, no? Època de Nino Bravo i d'aquells grups, Los Bravos i tot això. Llavors ve a ser una persona d'aquell món i, bueno... un grup de nois d'un barri de Barcelona que comencen a tocar música, se'n van a Benidorm, allò típic que havien de tocar a les nits pels turistes, però clar, es topen amb el costat fosc de la indústria discogràfica, no? Quan ells volen agafar més èxit, van a Madrid, tot el que hi ha al darrere dels promotors i tal. Llavors, bueno, és una novel·la força entretinguda, feta a quatre mans, perquè hi ha dos autors, que un és la Neus Arqués, i l'altre és el Jordi Meia. Llavors us explico una miqueta. La Neus és escriptora i també és analista especialitzada en gestió de la visibilitat. Sobretot treballa per donar visibilitat a dones i a escriptors, no? De com aconseguir que la seva obra i la seva persona sigui coneguda. També és professora de comunicació i marca personal. De fet, jo a la Neus fa molts anys la vaig conèixer en un taller, justament una formació sobre marca personal. I bueno, des de llavors la vaig anar seguint, ella ha fet diverses novel·les i bé, l'any passat van treure aquesta Veu de Foc, la vaig trobar a Sant Jordi a Barcelona i va ser quan vaig dir, t'agradaria venir a Cubelles a presentar el vostre llibre? Va dir, doncs endavant. El Jordi Meia, ell és periodista musical i director de la revista Rock Zone, val? Encara ell també actua de forma... periòdica, de fet, havíem de fer aquesta trobada una altra data i ho hem hagut de moure perquè tenia un bolo, un concert, i ell és el músic que ens portarà aquesta música el dia de la trobada, que no sé si ho he dit, però és dilluns 15 a 6:15 de la tarda, val? Com a anècdota també dic que tots dos van ser guionistes del documental Mític 70, que és un documental que va sortir a la televisió valenciana A Punt, que recomano molt de veure'l perquè és molt interessant, no? De tota aquella generació de músics valencians que van anar triomfant. I, a més, el Jordi també va ser guionista d'aquell documental Parxís, que està a Netflix, sí? I que també és molt interessant perquè, bueno, veus una mica què va passar amb aquests nanos, no? Que van tenir aquella fama, no?
1: I tant.
0: Tan impressionant.
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, amb això... pararem ja la programació de juny. Recordar que a partir del 15 de juny, justament, comencem l'horari d'estiu a la Biblioteca de Cubelles, i aquest horari el que implica és que els divendres a la tarda i el dissabte al matí resta tancada. La resta d'horari segueix igual. Per tant, recordem, a partir del 15 de juny obrirem les tardes de dilluns a dijous, de les 3 a les 8 del vespre, i obrirem els matins de dimecres i de divendres, de 2:15 a 2:15.
1: Què més? Alguna cosa més?
0: Bueno, també convidar a tothom que forma part dels clubs de lectura, doncs que els clubs de lectura finalitzen al juny. Tenim les últimes sessions dels clubs, dels 14 clubs que oferim, no? Hem comentat aquest del Cubelletres perquè tenim autors convidats, però la resta també es faran. I reprendrem els clubs de lectura, com sempre, a l'octubre, després del període d'estiu.
1: A l'estiu alguna cosa farà la biblioteca? Per això mantindrà part de l'agenda?
0: A l'estiu aturem els clubs de lectura, xerrades, presentacions, tot això. S'intentarà programar algun taller al juliol i a l'agost sí que ja tenim una setmana de tancament, de vacances, que és la setmana de la Festa Major, i no, llavors a l'agost la gent està molt més per vacances, per festa.
1: I tant.
0: Però bueno, la lectura no s'atura, sí, vull dir, la biblioteca seguirà oberta. Podem venir a buscar llibres i és l'ocasió perfecta, doncs, per agafar aquelles novel·les que al llarg de l'any, doncs, dius, és que no em dona temps, no? Doncs ara que tenim una miqueta de temps, agafar i anar a la platja, anar a la muntanya i a sota d'un arbre, doncs, gaudir de la lectura a la natura.
1: Molt bé. De cara al setembre és com l'inici del curs, tornaríeu a reprendre una mica, mica
0: sí,
1: en mica, no?
0: Comencem els contes, a l'octubre comencem els clubs de lectura, alguna conferència, alguna xerradeta farem també, algun taller.
1: Molt bé, doncs no sé si ens deixem, Núria, alguna coseta més.
0: No, jo crec que
1: hem
0: ja...
1: Hem repassat de moment l'agenda del mes de juny,
0: sí.
1: Que podríem dir, seria l'últim bibliogenda, faríem un descans, Núria, o encara...
0: Si podem programar alguna coseta al juliol, podríem venir a explicar-la.
1: Explicar-ho.
0: Sí,
1: molt
0: sí,
1: bé. Doncs al moment encara no acomiadem
0: el programa.
1: El programa,
0: molt bé.
1: El descans el farem de cara a l'agost, doncs, no?
0: D'acord.
1: Així?
0: Sí, sí.
1: Vinga, Núria, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra.
0: Adéu.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La policia local ha detingut dos menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrabada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrabada de la cadena d'or per part de dos joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarré amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia interceptat els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava tres peces d'or. Una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres dues continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els dos patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres. El seguiment de la vaga s'ha notat a les escoles i instituts de Cubelles aquest dimecres. Aquest divendres recordem que hi ha una nova aturada programada per als centres de tot el Penedès, mentre els sindicats convocants i la conselleria continuen negociant. El Departament d'Educació ha xifrat en més d'un 28% el seguiment de la vaga educativa convocada aquest dimecres a tot Catalunya, però segons el sindicat USTEC el seguiment hauria estat del 60%. A les tres escoles i els dos instituts de Cubelles, malgrat que no tenim dades oficials, s'hauria notat la vaga d'aquest dimecres i també es preveu un seguiment notable en la convocatòria territorial d'aquest divendres. Mentrestant, els sindicats convocants de les aturades, USTEC, CGT i professors de secundària, continuen les negociacions amb la Conselleria d'Educació. En les últimes reunions han demanat incrementar els complements salarials proposats per la Generalitat i també han demanat més concreció en el desplegament de recursos per l'escola inclusiva. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
3: Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem i plasmar sobre aquest nombre de recursos que cal en els propers anys.
2: Els docents han organitzat aquest dimecres talls en carreteres durant la jornada de vaga i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, per part de la Generalitat, ha dit que durant les reunions no han demanat explícitament als sindicats aixecar aquests talls, però sí que ha comentat que no estaven ajudant en el clima de confiança per acostar posicions.
4: No hem demanat explícitament d'aixecar els talls, en qualsevol cas és veritat que això no ajudava en aquest cas en el clima de confiança que s'ha d'establir per tal de poder arribar a un acord. Jo crec que aquest és un element important, la bona fe negociadora. Nosaltres, quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
2: Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, els sindicats que van signar el pacte el març passat, Comissions Obreres i UGT, no han atès la premsa en sortir de la reunió d'aquest dimecres. Les negociacions s'han de reprendre aquest dijous.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La policia local ha detingut dos menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrebada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrebada de la cadena d'or per part de dos joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarrer amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia ha interceptat els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava tres peces d'or. Una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres dues continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts, enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els dos patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres. El seguiment de la vaga s'ha notat a les escoles i instituts de Cubelles aquest dimecres. Aquest divendres recordem que hi ha una nova aturada programada per als centres de tot el Penedès, mentre els sindicats convocants i la conselleria continuen negociant. El Departament d'Educació ha xifrat en més d'un 28% el seguiment de la vaga educativa convocada aquest dimecres a tot Catalunya, però segons el sindicat USTEC el seguiment hauria estat del 60%. A les tres escoles i els dos instituts de Cubelles, malgrat que no tenim dades oficials, s'hauria notat la vaga d'aquest dimecres i també es preveu un seguiment notable en la convocatòria territorial d'aquest divendres. Mentrestant, els sindicats convocants de les aturades, USTEC, CGT i professors de secundària, continuen les negociacions amb la Conselleria d'Educació. En les últimes reunions han demanat incrementar els complements salarials proposats per la Generalitat i també han demanat més concreció en el desplegament de recursos per l'escola inclusiva. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
3: Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem, plasmar sobre per escrit aquest nombre de recursos que cal en els propers anys.
2: Els docents han organitzat aquest dimecres talls en carreteres durant la jornada de vaga i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, per part de la Generalitat, ha dit que durant les reunions no han demanat explícitament als sindicats aixecar aquests talls, però sí que ha comentat que no estaven ajudant en el clima de confiança per acostar posicions.
4: No hem demanat explícitament d'aixecar els talls, en qualsevol cas és veritat que això no ajudava en aquest cas en el clima de confiança que s'ha d'establir per tal de poder arribar a un acord. Jo crec que aquest és un element important, la bona fe negociadora. Nosaltres, quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
2: Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, els sindicats que van signar el pacte el març passat, Comissions Obreres i UGT, no han atès la premsa en sortir de la reunió d'aquest dimecres. Les negociacions s'han de reprendre aquest dijous.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles, estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem, sempre les millors promos. Carrefour.

Ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, aquí a Ràdio Cubelles, amb la millor música de rock and roll, amb la maleta de la Guspireta. Escoltem aquesta cançó tan xula.

Doncs ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres, qui us parla, la Txell Marcilles, i acabem de començar amb el millor rock and roll i rockabilly, en aquest cas, portat per aquest gran de la nostra època, i el podem gaudir i anar-lo a veure, no com les velles glòries que ja no estan entre nosaltres, però ell encara està aquí, que és el J.D. McPherson, i hem començat amb un dels seus temazos, que es diu Dimes for Nickels. Què tal, com anava la setmana? Suposo que bé. Aquesta setmana tenim a tope de power al cap de setmana. Per tant, després d'això ja us ho explicaré amb més detall. I doncs això. Avui tenim un programa replet de coses guais, de rock and roll i de música d'abans i d'ara. I com sempre, ja sabeu que sempre porto el meu estimat Elvis, i avui, per exemple, el tenim a... Doncs el tenim ara, us els portarem una cançó, I Need Your Love, no sé si l'heu escoltat alguna vegada, és molt bonica i molt, molt, molt amena per començar doncs, el programa a tope. Doncs escoltem el gran, el rei del rock and roll, I Need Your Love.

Diem adéu al gran, al rei del rock and roll, i ara passem també a un dels grans. Ja sabeu que sempre porto greatest hits, no tan coneguts per la gent habitual, sinó perquè el rock and roll també la gent que no està dins el món, doncs el podem trobar de les pel·lícules, ens ensenyen les cançons a dins de les pel·lícules, ambientades a l'època, però en aquest cas coneixem a les estrelles, però no tota la seva discografia, i aquí el programa, doncs, doncs ho porto perquè es conegui diferents cançons, no només la més famosa. En aquest cas, el Jerry Lee Lewis, no? El coneixem per, doncs, per la Great Balls of Fire, però bueno, també té, per exemple, aquesta cançó que és molt bonica, el Rock and Roll Ruby, molt xula, i res, no tinc res més a dir, sinó que l'escoltem.

Jerry Lee Lewis, Rock and Roll Ruby. I ara passem amb un grup de Dudua. Segur que l'heu escoltat, es va fer també molt famós als anys 60, finals dels 50-60. L'escoltem, es diu O'Carroll.

Oh, Carol, en el grup d'Uduà, que està superbé. I ara passem a la reina del rockabilly, en aquest cas seria la Wanda Jackson. Tenim el rei del rock and roll, que és l'Elvis Presley. I després tenim la reina, que és la Wanda Jackson, amb una cançó que es diu Sparkling Brown Eye. I doncs res, l'escoltem perquè a vegades m'enrotllo i després no podem escoltar totes les cançons que us porto. Ara us explicaré a la següent la moguda que tenim aquest cap de setmana a Calafell. Doncs escoltem la Wanda Jackson amb Sparkling Brown Eye.

Wanda Jackson amb Sparkling Brown Eye. Aquesta senyora també té un munt de cançons guapes i aquesta em sembla encara l'havia portat, però mira, avui ha sigut un bon dia i així els oients de Ràdio Cubelles doncs, poden conèixer una mica més aquesta senyora tan èpica i tan guai. Doncs dit això, com veus deia, en aquest cap de setmana tenim els 98 octants, divendres, dissabte i diumenge, a Calafell, com veus deia, i és, doncs fan això, American Cars, motos, food trucks, davant de les dependències municipals de la policia, allà munten doncs, el tinglado, una carpa, amb música, hi ha també botiguetes, i fan allò del buit, jo no sé com dir-ho perquè sóc una mica ruc, fan allò que corren i fan un buit i acceleren, i bueno, és una passada. Si no ho heu vist mai, us ho recomano. Llavors, l'horari seria el divendres, comença a la nit amb el Vips, a la discoteca Vips, per les Velles Glòries, ja sabeu que el Vips ara fan eventos de 90s, 80s i totes aquestes històries. I en aquest cas, doncs, avui toca aquest cap de setmana de rock and roll i rockabilly. Punxarà el company, el Jesús, que és una vella glòria també del rockabilly, el Mr. Fez, amb el Bopping Brush. Això serà divendres a la Vips. Dissabte tenim el Car Show, el dia del Car Show, que seria doncs, al migdia, tocarien els Prisoners of Society, i a la tarda tocarien els Kabooms, The Kabooms. El dissabte a la nit a la Vips tenim els Night Howlers, també seria del rotllo rockabilly amb els contrabaixos, una passada veure-ho, el Charlie Jean and the Tonics i després el Mr. Fez i Bopping Brush una altra vegada. I el diumenge al matí del dia tenim el Car Show, The Bank Robbers i doncs tot l'esdeveniment tenim DJs amenitzant la festa, no? Val molt la pena, és molt xulo, a partir de divendres, el 98 octans, aquí a Calafell, i ho tenim aquí mateix. Doncs això, seguim amb la maleta de la Guspireta i esteu informats, qui passi per allà i no s'apropi, doncs això, tindrà un problema, perquè s'ho perdrà, només això. I ara seguim amb una cançó que es diu All By Myself, de Més Rock and Roll. Escoltem-la!

Acabem d'escoltar el Johnny Brunet amb el seu grupet, amb All By Myself. Aquest grup és brutal, Johnny Brunet, espectacular. Té temazos de temazos, o sigui, investigueu sobre ell. I ara passem a una altra cançó que es diu Don't You Just Know It, també dels anys 50, molt xula. Avui predomina, menys el JD, tots són cançons antigues. Sí, és el que toca, tu. És el que la maleta d'algú espireta busquem, rebusquem i sempre acabem tirant cap als anys 50-40. Res, escoltem aquesta cançó, Don't You Know It.

acabem d'escoltar, diem adeu al Hugh Lewis amb Don't You Just Know It. I ara escoltem una altra cançó que es diu Dance Friendly Dance del grup Floyd Tequil Combo. Doncs no tinc res més a dir que escoltem-la, perquè a mi m'agrada que escolteu les cançons que valen molt la pena i són molt xules, i ara avui dia escasseja tot això. Escoltem Dance Friendly Dance.

Dance Freddy Dance. I ara passem amb una altra cançó i ja entraríem dins a la recta final del programa, que la cançó es diu High School Hellcats, del Ray Campy. Molt xula també, i res, escoltem-la i tenim al final una espectacular cançó. Bueno, ja sabeu. Vinga, escoltem High School Hellcats.

High School's Hellcats. I ja arribem al final del programa d'avui. Recordem, pels que acabeu d'aterrar de Mart, com sempre dic, que us incorporeu ara, mala sort perquè és l'última cançó que poso, si no tornem, ja sabeu que estem al podcast per internet, a la web de Ràdio Cubelles, i estem allà per si voleu tornar a escoltar la maleta de la Guspireta, i si no, doncs mira, no cal, si no, doncs no cal. Però els que el vulgueu repetir o vulgueu tornar a escoltar o començar a escoltar, al podcast de Ràdio Cubelles, de la maleta a la Guspireta. Dit això, aquest cap de setmana tenim moguda a Calafell, com us he dit abans, els 98 octans. Comença la moguda divendres amb punxades, dissabte amb concerts matí, tarda i nit, i diumenge matí de concerts i de curses amb cotxes americans, cotxes no americans. No controlo molt, perdoneu, amb aquest tema, perquè no, Hot Rod sí que sé que sí quins són i he estat a dins, però bueno, val la pena anar-ho a mirar, aneu a mirar, no us esteu de res i ens veiem allà. Jo estaré allà tot el cap de setmana i gaudint del rock and roll a tope. I marxem, doncs, per posar la cirereta del pastís amb el senyor, amb l'Elvis, el gran, el rei del rock and roll, Big Boss Man. Ens retrobem la setmana que ve. Fins aviat. Salut i rock and roll.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Ens espera un dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que avui farà un salt cap amunt al centre del dia i serà ja de ple estiu, de primers de juliol. Ja estarà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 29 amb una humitat moderada, ben feble, amb una miqueta de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar avui hi hagi una mica de marejol, una miqueta més notable a la tarda. Per demà, temps esplèndid i calorós, de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol prim al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i podria ser la primera nit tropical de l'any, ja que esperem que la temperatura mínima estigui al voltant dels 20 graus, mentre que la màxima podria arribar també als 29, amb una humitat una miqueta més alta, sobretot de nit, i amb una mica ja de xafuor. Ben feble, amb terral a la primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol baixant a mar arrissada al final del dia. De cara al cap de setmana, temps variable amb alternança de sol i núvols i amb temperatures altes, tot i que no arribaran tan amunt com avui i demà.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La policia local ha detingut dos menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrabada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrabada de la cadena d'or per part de dos joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarré amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava tres peces d'or. Una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres dues continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els dos patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres. El seguiment de la vaga s'ha notat a les escoles i instituts de Cubelles aquest dimecres. Aquest divendres recordem que hi ha una nova aturada programada per als centres de tot el Penedès, mentre els sindicats convocants i la conselleria continuen negociant. El Departament d'Educació ha xifrat en més d'un 28% el seguiment de la vaga educativa convocada aquest dimecres a tot Catalunya, però segons el sindicat USTEC el seguiment hauria estat del 60%. A les tres escoles i als dos instituts de Cubelles, malgrat que no tenim dades oficials, s'hauria notat la vaga d'aquest dimecres i també es preveu un seguiment notable en la convocatòria territorial d'aquest divendres. Mentrestant, els sindicats convocants de les aturades, USTEC, CGT i professors de secundària, continuen les negociacions amb la Conselleria d'Educació. En les últimes reunions han demanat incrementar els complements salarials proposats per la Generalitat i també han demanat més concreció en el desplegament de recursos per l'escola inclusiva. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
3: Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem i plasmar sobre aquest nombre de recursos que cal en els propers anys.
0: Els docents han organitzat aquest dimecres talls en carreteres durant la jornada de vaga i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, per part de la Generalitat, ha dit que durant les reunions no han demanat explícitament als sindicats aixecar aquests talls, però sí que ha comentat que no estaven ajudant en el clima de confiança per acostar posicions.
4: No hem demanat explícitament d'aixecar els talls, en qualsevol cas és veritat que això no ajudava en aquest cas en el clima de confiança que s'ha d'establir per tal de poder arribar a un acord. Jo crec que aquest és un element important, la bona fe negociadora. Nosaltres, quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
0: Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, els sindicats que van signar el pacte el març passat, Comissions Obreres i UGT, no han atès la premsa en sortir de la reunió d'aquest dimecres. Les negociacions s'han de reprendre aquest dijous. La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
5: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
6: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquell llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
7: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
9: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
12: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio, i serem a les zones perquè estiguis a l'aguai de tota l'actualitat mundial del gènere.
2: Mundial?
1: Universal.
3: En tots els idiomes?
1: El que faci falta.
3: A Ràdio Cubelles 107.5 FM o per internet.
2: Tots els dijous a les 20:30 o a la carta a la web de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Si sempre les millors promos. Carrefour.
3: Amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una bracadeta, diguéssim, l'escoltem i ens produeix aquella alegria i aquella cosa.
4: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui us portem el segon episodi de la sèrie que estem dedicant als instruments de teclat i, com us dèiem la setmana passada en la introducció d'aquest capítol, quan parlem de teclats no només ens referim al piano, que òbviament que sí, sinó també als diferents tipus d'instruments en què s'utilitza un teclat per tocar-los, com són els òrgans i els sintetitzadors.
0: Però si, com dèiem, el piano és l'instrument de teclat per excel·lència, doncs haurem de començar pel piano, no?
1: Som-hi, doncs.
0: Va.

0: Comencem amb un clàssic que porta el piano fins a tot en el nom.
1: Ah.
0: Es tracta de Piano Man, del cantautor Billy Joel.
1: Sí, senyor. El piano obre la peça i al llarg de tota la cançó acompanya la lletra, que és una narració de les experiències del mateix Billy Joel quan treballava com a pianista en bars musicals, i descriu els diferents personatges d'aquells entorns on, per exemple, n'esmenta un que diu: n'hi ha un home sol assegut al seu costat fent-li l'amor al seu gin tònic.
0: I l'altre instrument protagonista en aquesta cançó és l'harmònica.
1: Sí.
0: Que juntament amb el piano li donen un caràcter especial i també molt reconeixible.
1: També vam poder escoltar aquesta cançó en castellà en la veu d'Anna Belén, i el títol era aleshores El hombre del piano, que subtitulava amb una de les frases de la tornada: Toca otra vez, viejo perdedor.

Continuem amb una balada icònica de The Beatles. Es tracta de Let It Be, que és el single que dona títol a l'àlbum al qual pertany i que va ser l'últim d'estudi que els de Liverpool van gravar abans de la dissolució del grup.

0: Ja des dels acords introductoris executats per Paul McCartney, el piano és l'instrument que més presència té en aquesta composició del mateix McCartney i que va dedicar a la memòria de la seva mare.
1: Mary McCartney va ser la mare d'en Paul i va morir prematurament a causa d'un càncer quan ell tenia només 14 anys, i el seu record el va marcar profundament. A la lletra de Let It Be l'esmenta explícitament, referint-se a ella com a Mother Mary, i explicant que quan es troba en moments difícils o té problemes, ella se li apareix oferint-li les sàvies paraules que donen títol a la cançó, Let It Be, o sigui, deixa-ho estar.
0: Nosaltres, però, encara no deixarem estar aquest tema perquè us hem de comentar que en ell, a part del piano, escoltem un altre instrument de teclat, l'orgue. En particular es tracta d'un orgue Hammond i qui el toca és en Billy Preston, el músic que va ser anomenat el cinquè Beatle.
1: Billy Preston va ser un músic nord-americà que, interpretant les seves pròpies cançons, va aconseguir diversos premis Grammy, entre d'altres,
0: I al mateix temps col·laborava com a músic d'estudi amb nombrosos altres grups i artistes com Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles, The Everly Brothers, The Rolling Stones i, naturalment, els mateixos Beatles.
1: I precisament gràcies a aquestes col·laboracions amb ells, en els darrers treballs de la banda, incloent-hi Let It Be, que escoltem, i els de l'àlbum Abbey Road, a més del fet que la seva presència ajudava a reduir les tensions entre els membres del grup, que era una cosa que ells agraïen, I degut a tot això és perquè se'l va anomenar el cinquè Beatle.

0: Ara és Rocket Man, interpretada també per un gran pianista i compositor, Elton John, qui en aquest cas utilitza l'instrument per donar el caire intimista i melangiós d'aquesta cançó que descriu la solitud i nostàlgia de l'astronauta protagonista de la història.
1: Rocket Man va ser també el títol de la pel·lícula biogràfica sobre Elton John, que va guanyar l'Oscar a la millor cançó original per I'm Gonna Love, Again, Love Me Again, que havia sigut composta també pel mateix Elton John i pel seu inseparable company Bernie Taupin. Com la gran majoria de les cançons d'Elton, inclosa la que hem dit, aquesta que escoltàvem, Rocket Man.

0: Ara el que escoltem és un piano elèctric Wurlitzer, que és el que habitualment utilitzava Supertramp en les seves regravacions i també en els directes.
1: The Logical Song és una de les cançons més conegudes de la banda i estava inclosa en l'àlbum Breakfast in America. Podem destacar diversos aspectes d'aquesta cançó, començant per la lletra, en què Roger Hodgson, l'autor de la peça, fa un ús gairebé obsessiu de les esdrúixoles, començant ja en el títol, amb aquest Logical.
0: Ja hem anomenat el Wurlitzer, que, com era habitual, tocava l'altre fundador del grup, Rick Davies, i que és el responsable del característic acompanyament rítmic. I, finalment, també destacarem el solo de saxo, el que va fer en John Halliwell. Escoltem-lo.

Aquest no és el capítol dels instruments de vent, però no volíem perdre'ns l'oportunitat d'escoltar aquesta preciositat. Ara sí, ara canviem de registre.

0: Ara torna a ser un piano elèctric, un Fender Rhodes, en aquest cas. I qui l'està tocant és una figura imprescindible del jazz fusió, Chick Corea.
1: La que escoltem és la particular reinterpretació que Corea fa del clàssic Concierto de Aranjuez per a guitarra del compositor espanyol Joaquín Rodrigo.
0: Com podem escoltar, Chick Corea afegeix a la seva particular visió del tema elements rítmics clarament inspirats en el flamenc. No es va inspirar, o no en va, es va inspirar en un viatge per Espanya a l'hora de compondre aquest tema que en el seu moment també va interpretar acompanyat de Paco de Lucía.

0: Ara escoltem Clocks, de Coldplay, una peça amb molta presència d'instruments de corda, també.
1: Sí, però si la fem aparèixer en aquest capítol és perquè la base rítmica la proporciona el piano, que estem contínuament escoltant amb un riff constant i mecànic, com se suposa que ha de ser el mecanisme d'un rellotge, tot fent honor al títol de la cançó, Clocks.
0: Aquest tema va ser afegit en el darrer moment als continguts de l'àlbum A Rush of Blood to the Head, i malgrat això va acabar sent un dels singles de major èxit, no només de l'àlbum, sinó també de la carrera general de Coldplay.
1: Sí, senyor.

0: fame. We all seem so different, but we're just the same. Maybe I'll go to the gym.
1: Aquest tema, fusió de jazz i pop, es titula 20-something, o sigui, 20 i escaig. I Jamie Cullum el va escriure l'any 2003, quan ell tenia 24 anys.
2: Jamie Cullum és un músic anglès, reconegut pianista i especialment per la seva habilitat per fusionar jazz amb altres gèneres com el pop, el rock i també el soul.
1: Aquesta habilitat és la que l'ha fet arribar amb facilitat al gran públic i el jovent que agraeix la seva accessible aproximació al jazz.

0: Tornem una mica enrere en el temps per tornar-nos a trobar amb un altre clàssic de les peces acompanyades en piano. Es tracta de Without You, de Harry Nilsson, publicada l'any 1971.
1: L'hem inclòs en la nostra selecció de temes amb protagonisme del piano per raons òbvies, ja que aquest instrument és el principal en què es basa l'acompanyament musical de la veu del cantant.
0: El caràcter intimista es veu reforçat per l'acompanyament d'instruments de corda de fons, i és que el tema de la cançó no és per menys, ja que es tracta d'un plany per l'absència de la persona estimada a qui li diu «No puc viure sense tu».

0: Like a Rolling Stone és considerada la cançó que va donar inici al trencament de Bob Dylan amb la seva trajectòria folk acústica anterior, per utilitzar un so més elèctric que ha sigut considerat com clau degut a les posteriors influències en el folk rock.
1: El títol, que traduït al català és Com una bala perduda, fa servir l'expressió en anglès Rolling Stone, que també apareix en força altres cançons. La primera de totes és la de Muddy Waters, titulada precisament així, Rolling Stone. També coneixem l'altra, que és Papa Was a Rolling Stone. Aquesta la interpretaven The Temptations, i n'hi ha d'altres.
0: I sense deixar de banda el grup de Rolling Stones, o la coneguda revista musical i cultural també del mateix nom, i que es publica des de l'any 1967.

0: Acabarem l'episodi d'avui amb un parell d'exemples del piano dintre del rock simfònic i començarem amb qui n'és considerat un dels precursors, Mike Oldfield, amb el seu primer disc, Tubular Bells.
1: El va publicar l'any 1973 i va ser una revolució en molts aspectes. Per començar, es tractava d'una peça completament instrumental, dividida en dues parts ocupant cadascuna una de les cares de l'àlbum.
0: També era novedós el fet de publicar un disc completament instrumental, sense cap tema cantat, ni un, en una època en què el rock i el pop estaven dominats pels temes vocals.
1: I finalment dic que Mike Oldfield va ser l'intèrpret de la pràctica totalitat dels instruments que apareixen al disc i ho va aconseguir gravant-los en múltiples pistes executades separadament. Això sí, cadascuna sobre les anteriors, però independent entre elles.
0: Sí, sí, i això actualment és força habitual, però en aquell moment era un avenç força atrevit. I finalment, cal dir que tot això, Mike Oldfield ho va fer quan tenia només 19 anys.

0: I si abans escoltàvem a un precursor del rock simfònic, acabarem la secció d'avui amb uns mestres consagrats dintre d'aquest estil, com són Supertramp, que no pel fet d'haver-los escoltat ja al llarg de la secció d'avui, els havíem de deixar de banda amb aquesta peça mestra del rock progressiu. Es tracta de Fool's Overture.
1: És una de les peces més icòniques de Supertramp i té també una durada força considerable de més de 10 minuts. En aquest cas, Roger Hodgson, el compositor, va combinar parts instrumentals amb altres de vocals.
0: La primera part té un clar protagonisme del piano, que més endavant comparteix amb sintetitzadors, sons de campanes i fins i tot fragments d'un discurs d'en Winston Churchill.
1: Veita. Doncs bé, potser no podrem arribar als 10 minuts, però deixarem que escolteu una part, almenys, d'aquesta obra mestra de la música moderna.
0: Doncs us deixem fins la setmana que ve, amics. Mentrestant, cuideu-vos tots i feu bondat, canalla.
1: Porteu-vos bé.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui us portem el segon episodi de la sèrie que estem dedicant als instruments de teclat i, com us dèiem la setmana passada en la introducció d'aquest capítol, quan parlem de teclats no només ens referim al piano, que òbviament que sí, sinó també als diferents tipus d'instruments en què s'utilitza un teclat per tocar-los, com són els òrgans i els sintetitzadors.
0: Però si, com dèiem, el piano és l'instrument de teclat per excel·lència, doncs haurem de començar pel piano, no?
1: Som-hi, doncs.
0: Va.

0: Comencem amb un clàssic que porta el piano fins a tot en el nom.
1: Ah.
0: Es tracta de Piano Man, del cantautor Billy Joel.
1: Sí, senyor. El piano obre la peça i al llarg de tota la cançó acompanya la lletra, que és una narració de les experiències del mateix Billy Joel quan treballava com a pianista en bars musicals i descriu els diferents personatges d'aquells entorns on, per exemple, n'esmenta un que diu: n'hi ha un home sol assegut al seu costat fent-li l'amor al seu gin tònic.
0: I l'altre instrument protagonista en aquesta cançó és l'harmònica,
1: sí,
0: que juntament amb el piano li donen un caràcter especial i també molt reconeixible.
1: També vam poder escoltar aquesta cançó en castellà en la veu d'Anna Belén i el títol era aleshores El hombre del piano, que subtitulava amb una de les frases de la tornada: Toca otra vez, viejo perdedor.

Continuem amb una balada icònica de The Beatles. Es tracta de Let It Be, que és el single que dona títol a l'àlbum al qual pertany i que va ser l'últim d'estudi que els de Liverpool van gravar abans de la dissolució del grup.

0: Ja des dels acords introductoris executats per Paul McCartney, el piano és l'instrument que més presència té en aquesta composició del mateix McCartney i que va dedicar a la memòria de la seva mare.
1: Mary McCartney va ser la mare d'en Paul i va morir prematurament a causa d'un càncer quan ell tenia només 14 anys, i el seu record el va marcar profundament. La lletra de Let It Be l'esmenta explícitament, referint-se a ella com a Mother Mary, i explicant que quan es troba en moments difícils o té problemes, ella se li apareix oferint-li les sàvies paraules que donen títol a la cançó. Let it be, o sigui, deixa-ho estar.
0: Nosaltres, però, encara no deixarem estar aquest tema perquè us hem de comentar que en ell, a part del piano, escoltem un altre instrument de teclat, l'orgue. En particular es tracta d'un orgue Hammond i qui el toca és en Billy Preston, el músic que va ser anomenat el cinquè Beatle.
1: Billy Preston va ser un músic nord-americà que, interpretant les seves pròpies cançons, va aconseguir diversos premis Grammy, entre d'altres,
0: I al mateix temps col·laborava com a músic d'estudi amb nombrosos altres grups i artistes com Little Richard, Sam Cooke, Ray Charles, The Everly Brothers, The Rolling Stones i, naturalment, els mateixos Beatles.
1: I precisament gràcies a aquestes col·laboracions amb ells, en els darrers treballs de la banda, incloent-hi Let It Be, que escoltem, i els de l'àlbum Abbey Road, a més del fet que la seva presència ajudava a reduir les tensions entre els membres del grup, que era una cosa que ells agraïen, I degut a tot això és perquè se'l va anomenar el cinquè Beatle.

0: l'altra és Rocketman, interpretada també per un gran pianista i compositor, Elton John, qui en aquest cas utilitza l'instrument per donar el caire intimista i melangiós d'aquesta cançó que descriu la solitud i nostàlgia de l'astronauta protagonista de la història.
1: Rocketman va ser també el títol de la pel·lícula biogràfica sobre Elton John, que va guanyar l'Oscar a la millor cançó original per I'm Gonna Love Again, Love Me Again, que havia sigut composta també pel mateix Elton John i pel seu inseparable company Bernie Taupin, com la gran majoria de les cançons d'Elton, inclosa la que hem dit, aquesta que escoltàvem, Rocketman.

0: Ara el que escoltem és un piano elèctric Wurlitzer, que és el que habitualment utilitzava Supertramp en les seves regravacions i també en els directes.
1: The Logical Song és una de les cançons més conegudes de la banda i estava inclosa en l'àlbum Breakfast in America. Podem destacar diversos aspectes d'aquesta cançó, començant per la lletra, en què Roger Hodgson, l'autor de la peça, fa un ús gairebé obsessiu de les esdrúixoles, començant ja en el títol, amb aquest Logical.
0: Ja hem anomenat el Wurlitzer, que, com era habitual, tocava l'altre fundador del grup, Rick Davies, i que és el responsable del característic acompanyament rítmic. I, finalment, també destacarem el solo de saxo, el que va fer en John Halliwell. Escoltem-lo.

0: ara torna a ser un piano elèctric, un Fender Rhodes, en aquest cas. I qui l'està tocant és una figura imprescindible del jazz fusió, Chick Corea.
1: La que escoltem és la particular reinterpretació que Corea fa del clàssic Concierto de Aranjuez per a guitarra del compositor espanyol Joaquín Rodrigo.
0: Com podem escoltar, Chick Corea afegeix a la seva particular visió del tema elements rítmics clarament inspirats en el flamenc. No es va inspirar, o no en va, es va inspirar en un viatge per Espanya a l'hora de compondre aquest tema que en el seu moment també va interpretar acompanyat de Paco de Lucía.

0: Ara escoltem Clocks, de Coldplay, una peça amb molta presència d'instruments de corda, també.
1: Sí, però si la fem aparèixer en aquest capítol és perquè la base rítmica la proporciona el piano, que estem contínuament escoltant amb un riff constant i mecànic, com se suposa que ha de ser el mecanisme d'un rellotge, tot fent honor al títol de la cançó, Clocks.
0: Aquest tema va ser afegit en el darrer moment als continguts de l'àlbum A Rush of Blood to the Head i malgrat això va acabar sent un dels singles de major èxit, no només de l'àlbum, sinó també de la carrera general de Coldplay.
1: Sí, senyor.

0: for fame. We all seem so different, but we're just the same. Maybe I'll go to the gym.
1: Aquest tema, fusió de jazz i pop, es titula 20-something, o sigui, 20 i escaig. I Jamie Cullum el va escriure l'any 2003, quan ell tenia 24 anys.
2: Jamie Cullum és un músic anglès, reconegut pianista i especialment per la seva habilitat per fusionar jazz amb altres gèneres com el pop, el rock i també el soul.
1: Aquesta habilitat és la que l'ha fet arribar amb facilitat al gran públic i el jovent, que agraeix la seva accessible aproximació al jazz.

0: Tornem una mica enrere en el temps per tornar-nos a trobar amb un altre clàssic de les peces acompanyades en piano. Es tracta de Without You, de Harry Nilsson, publicada l'any 1971.
1: L'hem inclòs en la nostra selecció de temes amb protagonisme del piano per raons òbvies, ja que aquest instrument és el principal en què es basa l'acompanyament musical de la veu del

0: Like a Rolling Stone és considerada la cançó que va donar inici al trencament de Bob Dylan amb la seva trajectòria folk acústica anterior, per utilitzar un so més elèctric que ha sigut considerat com clau degut a les posteriors influències en el folk rock.
1: El títol, que traduït al català és Com una bala perduda, fa servir l'expressió en anglès Rolling Stone, que també apareix en força altres cançons. La primera de totes és la de Muddy Waters, titulada precisament així, Rolling Stone. També coneixem l'altra, que és Papa Was a Rolling Stone. Aquesta la interpretaven The Temptations i n'hi ha d'altres.
0: I sense deixar de banda el grup de Rolling Stones, o la coneguda revista musical i cultural també del mateix nom, i que es publica des de l'any 1967.

0: Acabarem l'episodi d'avui amb un parell d'exemples del piano dintre del rock simfònic i començarem amb qui n'és considerat un dels precursors, Mike Oldfield, amb el seu primer disc, Tubular Bells.
1: El va publicar l'any 1973 i va ser una revolució en molts aspectes. Per començar, es tractava d'una peça completament instrumental, dividida en dues parts ocupant cadascuna una de les cares de l'àlbum.
0: També era novedós el fet de publicar un disc completament instrumental, sense cap tema cantat, ni un, en una època en què el rock i el pop estaven dominats pels temes vocals.
1: I finalment dic que Mike Oldfield va ser l'intèrpret de la pràctica totalitat dels instruments que apareixen al disc i ho va aconseguir gravant-los en múltiples pistes executades separadament. Això sí, cadascuna sobre les anteriors, però independent entre elles.
0: Sí, sí, i això actualment és força habitual, però en aquell moment era un avenç força atrevit. I finalment, cal dir que tot això, Mike Oldfield ho va fer quan tenia només 19 anys.

0: I si abans escoltàvem un precursor del rock simfònic, acabarem la secció d'avui amb uns mestres consagrats dintre d'aquest estil, com són Supertramp, que no pel fet d'haver-los escoltat ja al llarg de la secció d'avui, els havíem de deixar de banda amb aquesta peça mestra del rock progressiu. Es tracta de Fool's Overture.
1: És una de les peces més icòniques de Supertramp i té també una durada força considerable de més de 10 minuts. En aquest cas, Roger Hodgson, el compositor, va combinar parts instrumentals amb altres de vocals.
0: La primera part té un clar protagonisme del piano, que més endavant comparteix amb sintetitzadors, sons de campanes i fins i tot fragments d'un discurs d'en Winston Churchill.
1: Veita. Doncs bé, potser no podrem arribar als 10 minuts, però deixarem que escolteu una part, almenys, de

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana passada amb el Joaquim Micó, amb qui vam estar parlant dels orígens medievals de Cubelles, i vam avançar una mica del que parlarem en aquest programa, que serà sobre bastant més sobre els senyors i sobre concretament el castell. Bé, Joaquim, per l'audiència que no va escoltar el programa anterior, no sé si podries presentar-te breument.
3: Sí, hola, em dic Joaquim Micó i bé, soc historiador medievalista i a part d'això doncs, també soc escriptor i bé, estic relacionat amb Cubelles des de fa molts anys. No?
2: Mm-hmm. Bé, Joaquim, jo diria que per ficar una mica de context a l'audiència abans de començar a parlar dels senyors, etc. No sé si es podries explicar en aquella època com funcionava el sistema del linatge, com funcionava políticament aquesta institució.
3: Sí, és un tema, diguem-ne, curiós perquè a més hi ha un malentès genèric sobre que les dones no podien governar. Això evidentment ha passat en altres moments de la història, però no pas en aquell inici d'encara no feudalisme, del que podríem dir els segles o dos segles abans del feudalisme. Uh-huh. Si bé és cert que el fill no heró sempre passava per davant de qualsevol filla, això podria ser, diguem-ne, pel títol de comte, vescomte, o el que fos corresponent, no? Però clar, si un pare tenia dos fills, diguem-ne, homes i dues filles dona i 33 propietats, les havia de repartir d'alguna manera, i a les dones sempre li tocava. Llavors era fàcil trobar-se doncs, una dona que era senyora d'un castell o que d'un territori més gran, no? Evidentment, després, per matrimoni, podia haver-hi una cessió al marit d'aquell territori o el que era molt més habitual, diguem-ne, és compartir el senyoriu que fos, fos un castell, fos un territori més ampli. Perquè després hi ha l'altra qüestió, no?, que és el castell. També moltes vegades associem un castell a una construcció de pedra o del que sigui, no?, i allò és un castell, certament. Però el castell també fa referència al territori on hi ha aquell castell. De fet, a l'origen de l'edat mitjana, o sigui, al principi, perdó, de l'edat mitjana, els castells acostumaven a ser de fusta. I per tant, doncs, evidentment no han quedat restes, en molt pocs casos, però el territori en si del castell continuava existint, no? I hi havia la paraula de castrum, no?, que és la paraula que designava els campaments romans, i per tant també tenia una extensió militar sempre de defensa, a vegades d'atac també, però realment de defensa d'un territori, no?, que era tot el territori que aquell castell, diguem-ne, controlava. Uh-huh. Llavors, doncs, clar, molts comtats, fixa't, també l'origen de la paraula, no? Sí. Doncs, diguem-ne que tenien aquest origen en un castell inicial que controlava el territori i allò anava eixamplant. El cas de comtat de Barcelona, el que hi havia previ a la ciutat de Barcelona, pròpiament dita, però si hi havia tots els altres comtats, que si Osona, que si Pallars, etc., doncs havien començat amb un nucli, diguem-ne, urbà que havia nascut o crescut al voltant d'un castell.
2: Sí.
3: Bé, simplement dir això, no? Llavors ens podem trobar ja, com a, diguem, la setmana passada, com a primera comtessa i senyora de Cubelles a l'Ermessenda de Carcassona, però bé, doncs el senyor documentat que trobarem després, que és Gomau de Besora, ho cedeix a la seva filla, Ermessenda de Besora. Uh-huh. I aquesta, diguem-ne, que serà senyora de Cubelles fins que, diguem-ne, és mare d'Ermessenda de Cardona, que casada amb deudat Bernat de Claramunt, passen a ser els dos senyors de Cubelles. Sí. Però vaja, que al llarg de la història en trobaríem més casos, no? Saurina de Claramunt, per exemple, serà una altra senyora de Cubelles, o sigui, que ens trobarem unes quantes dones amb aquest títol, no?, del senyoriu de Cubelles. Bé, igual que trobarem vescomteses, també unes quantes, com l'Elisabet d'Urgell, per exemple, que també serà a través d'un matrimoni, acabarà sent mare d'un altre senyor de Cubelles, no?, que són Guillem I, que casat amb Gerauga de Llorba, que Llorba també és una antiga quadra del que seria avui Sitges, per entendre'ns, no? I bé, vull dir que es podíem anar allargant amb aquest tema, sí, però cansaríem segurament, no?
2: Bé, ara anomenaves a Gombau de Besora. Quan hem estat preparant aquesta entrevista, ens ha sorprès que, vaja, no sé si ens pots explicar, perquè si no ho entres malament, hi va haver una certa crisi perquè va desafiar el casal de Barcelona.
3: No era exactament, va ser un divendres seu, és un tema complex, molt estudiat, però vull dir que hi ha poc consens sobre com van anar les coses. El que és segur és que hi ha un noble del Penedès, que és Mir Geribert, que s'alça contra el poder comtal, no?, de Barcelona. Havia estat aliat de Ramon Borrell, que estava casat amb Ermessenda de Carcassona. Ramon Borrell mor a Llova, Ermessenda de Carcassona queda com a comtessa, al càrrec del territori, perquè el seu fill Borrell encara és menor d'edat, és un nen, i encara que s'ha declarat menor d'edat abans del que tocava, no deixa de tenir la influència de la seva mare durant tota la seva vida. Curiosament, també morirà Llova i el seu fill també serà, comte sota la regència o d'Ermessenda de Carcassona, vull dir que Ermessenda de Carcassona es comtessa amb tres comtes diferents, o serà, mantindrà el poder comtal amb tres comtes diferents. I sabem que Ermessenda de Carcassona tenia un home de confiança que era Gombau de Besora. Gombau de Besora, malgrat ser família de Mir Geribert, els documents fan pensar que es posa del costat comtal, encara que intenta arribar a una entesa amb el seu gendre i a la seva filla, òbviament, que és l'esposa, perquè arribi a un acord amb els comtes. I aquí és on hi ha, la discòrdia entre historiadors, no? Que és els motius reals de Mir Geribert. Llavors, trobaràs historiadors que diuen que Mir Geribert el que vol és portar el feudalisme ja d'una vegada definitiva al que serien els territoris catalans i, per tant, sotmetre aquests territoris al poder feudal model francès, per entendre'ns, que és d'on arribava. I altres que el consideren gairebé un independentista del Penedès, no?, que seria un heroi que vol treure's el poder comtal de sobre per poder fer desfer la voluntat dels penedesens. No? Bé, jo crec que hi ha més del primer que del segon, o encara que probablement també, doncs, bé, les ànsies d'independència, al cap i a la fi, doncs, són per poder manegar-se amb els seus desitjos i sense dependre de ningú, no? És complicat, jo crec que, perquè, a més, és complicat perquè, a més, després arribaran a fer, o sigui, després de la guerra d'enfrontar-se militarment, arribaran a fer les paus i Mir Geribert jura obediència a Borrell, no? Per tant, on està la frontera? En la realitat, la ficció, falta molt de documentació de l'època i sobretot falta saber què pensava cadascú. El que sí que sembla clar és que Mir Geribert s'assura la seva en quant a l'arribada del feudalisme, perquè encara que ell és derrotat i autodeclarat príncep d'Olèrdola, ha de renunciar a aquell principat que volia crear, el que sí que és cert és que la seva voluntat d'instaurar el feudalisme es produirà, si no directament en aquell moment, si en la generació posterior, perquè Ermessenda de Carcassona resisteix molt a que això passi, però ja al final acabarà cedint perquè no té més remei per l'edat i per l'impuls de les noves polítiques senyorials que comencen a imposar-se, i el mateix comtat de Barcelona acaba feudalitzant el territori.
2: Ara parlaves de... Bé, ho has esmentat de passada, els Cardona i els Claramunt. En aquest sentit, com es va reforçar la unió entre aquestes dues famílies?
3: Sí, per matrimoni, ja. Sempre es feia per matrimoni en aquella època. I els Cardona, diguem-ne, amb el poder directe que estan poc temps, entre els Besora i els Claramunt, per tema de matrimonis ràpidament passar els Claramunt, i els Claramunt sí que tindran uns quants, diguem-ne, successors dintre de la línia dinàstica de, si diu, de Cubelles. Hem citat a Sabrina de Claramunt, per exemple, però podríem citar amb altres, no, que vindran després, com el Guillem II de Claramunt o Guillemó. Guillem II de Claramunt, que probablement no va estar mai al castell de Cubelles, però que mantenia, diguem-ne, el senyoriu com a propi, és un personatge important de l'història de Catalunya. És un, diguéssim, col·laborador directe de Jaume I, és un dels invasors, per dir-ho així, dels atacants a Mallorca, on morirà precisament, diguem-ne que considerat un heroi d'armes i un personatge polític molt influent de la cort de Jaume I. Està enterrat a Santes Creus, encara que el cos no s'ha trobat mai, si el sarcòfag, perquè van ser segurament que en alguna època, no, doncs, van ser expoliats aquests sarcòfags, sí. Bé, és un personatge segurament dels més influents políticament que ha estat mai senyor de Cubelles, de Cubelles medievals, si més no, a part de la pròpia Ermessenda que comentàvem abans. Durant tot aquell període, doncs, els Claramunt, diguem-ne, són els senyors de Cubelles, no? A Guillem succeirà el seu fill Guillemó de Claramunt, que també té la vila de Tamarit com a senyor d'Useu, no? I moltes terres entre un i altre lloc. Guillem de Claramunt seguirà Guilleuma de Claramunt, primer com a tutora, perquè és la mare de Guillemó, però com Guillemó, diguem-ne, té un pleit amb Pons de Cervera i una problemàtica i tal, doncs, diguem-ne que serà la senyora de Claramunt, i després passarà a mans de Cervera per aquest pleit que perden els Claramunt, i que diguem-ne que tampoc estarà massa temps perquè de seguida ja tornarà al control comtal i seran ja en aquell moment reis contra reis, que són els que tindran el control directe sobre el senyoriu, no? Llavors, clar, aquí hi ha una circumstància, diguem-ne, curiosa, si voleu, que és que, clar, com en Jaume I, dèiem abans, sí, doncs passa a ser el senyor de Cubelles, doncs, clar, tindrem una sèrie de senyores de Cubelles del més distingit de l'Europa d'aquell moment, perquè bé, primer tindrem a Leonard de Castella, però després a Violant d'Hongria, més tard a Constança de Sicília, més tard a Blanca d'Anjou, després a Maria de Xipre, a Elisenda de Montcada, que és d'origen català, no? Però diguéssim que, clar, per temes de casament, no? Doncs, aquí tenim una sèrie de senyora de Cubelles que probablement mai van posar els peus al castell, però que bé, que són la gran noblesa, o formen part de la gran noblesa europea d'aquells temps, no? Després ja, quan arriba Pere IV, aquest, diguem-ne, que tindrà una relació, diguem-ne, més propera, no?, amb Maria de Navarra, Leonor de Sicília, Leonor de Portugal, etc., però bé, que no deixa de tenir la seva gràcia, no? I en Joan primer tindrem a la Mata d'Armanyac, a Violant de Bar, i en Ferran primer, que també serà senyor de Cubelles, doncs a Leonor d'Alburquerque, Alfons V i Maria de Castella, que estem parlant ja de Trastamares, sí. A Blanca de Navarra, amb Juana o Joana, segons les fonts, Enríquez, i aquí passarà també, diguem-ne, ja un retorn a senyors de menys importància, perquè els Trastamara tornen a intentar feudalitzar el territori a través de senyors feudals per mantenir el control, però val a dir que el feudalisme comença a anar de baixa a tota Europa, i per tant tenen les de perdre, per d'alguna manera, perquè està arribant el que serà ja el protocapitalisme, que diem avui en dia, no? Sí. Que serà, diguem-ne, el règim propi de l'edat moderna, del Renaixement. Llavors, durant un temps tindrem aquí a Sibila de Fortià, tindrem a la Constança de Sicília, però ja passarà, en època moderna, aviat passarà ja a mans, diguéssim, de senyors menors, des del punt de vista de llinatge, i al final acabarà en mans privades, com tothom sap, no? Però bé, això ja forma part d'una altra època històrica, sí, que no toca avui parlar d'aquí.
2: D'acord, Joaquim. Ara quan explicaves tota aquesta situació, m'estava imaginant doncs la investigació que hauries de fer en el seu moment, i m'imagino que els arxius van tenir un paper molt important. En aquest sentit, sabem que el 36 es va cremar l'arxiu municipal de Cubelles. Quina dificultat o què ha suposat això de cara al coneixement històric?
3: Clar, és una gran pèrdua, i no només l'arxiu municipal de Cubelles, es van perdre molts arxius, i no només a la Guerra Civil, també a la Guerra del Francès, per exemple, no? I amb alguna carlinada també. Per tant, clar, això són molts problemes per reconstruir la història de segons quin territori i de segons quina època. Es fa el que es pot. A veure, jo vaig estudiar aquest tema en concret a finals dels anys 90, vull dir, encara estava a la universitat. De fet, el primer treball va ser formar part d'un treball de la universitat. I, clar, ho dic això perquè no hi havia ordinador, ni internet, ni res, i llavors s'havia de picar pedra, per alguna manera, no? I mai millor dit en aquest cas, perquè algun dels documents el vaig trobar in situ, diguem-ne, en algun monestir, a Santes Creus, poca cosa, però Sant Cugat encara es manté bastant bé, i en algun cas, algun dels escuts, per exemple, que va estudiar de Guillem de Claramunt, per exemple, va ser amb el seu sarcòfag a Santes Creus, no? I, a més, en el moment que ho vaig publicar, es creia que era un altre escut, però al publicar el sarcòfag pues, ja es va veure que hi havia una errada que venia dels historiadors romàntics de Catalunya, que, per cert, van fer moltes d'errades d'aquest tipus, no? Sí. Avui en dia seria molt difícil fer aquest treball perquè, malauradament, aquest sarcòfag que tinc dibuixat i fotografiat, algú es va dedicar als anys posteriors a fer gamberrades amb ell, i està en molt mal estat, perquè avui en dia aquest escut és molt, de molt difícil diguem-ne reconeixement. S'hauria de fer, suposo, que alguna feina en raig X i tal, perquè a simple vista ja no es veu res. I després, molts d'aquests arxius avui en dia diguem-ne que estan no perduts, al contrari, continuen mantenint-se molt bé, però són més difícils de consultar, perquè abans, per fer un treball d'investigació, que evidentment necessitaves un carnet d'investigador, etc., que feia la facultat, doncs tenia la seva dificultat, i avui en dia investiga tothom, sigui amateur o no. I quan un amateur comença a investigar, jo ja tremolo, perquè m'he trobat casos de documents molt mal estat, etc. Insisteixo que Sant Cugat se salva perquè, com hi ha el cartulari, que és de consulta pública, doncs, en principi, els documents originals són més fàcils de conservar, però, hòstia, Montserrat per sort, de Cubelles no tenim massa, a Montserrat, però, vaja, jo el demà vaig estar, feia greus, de com està allò. I ja no parlem dels municipals, perquè està... Jo, l'últim municipal que vaig treballar va ser el de Cunit. Mm-hmm. Ai, deixem-ho així, no? Però si no feia cap comentari. Però, ostres, en fi... I no per culpa de la conservadora, que no, fa tot el que pot, ja t'ho dic jo ara. Però bé, com deien diners, si plou, la humitat, ja sap què passa, en fi, ja us podeu imaginar.
4: També he vist que hi ha apuntat que els llibres de Cubelles, uns llibres de Cubelles, que daten del 1646 al 1900, estan dipositats a l'Arxiu Diocesà de Barcelona. Mm. Com és això? Com s'explica?
3: Bé, perquè o sigui, cada llibre pot tenir la seva pròpia història. Vull dir que no, a veure, evidentment, en alguns casos és per protecció, perquè durant moltes èpoques, doncs, si es trobaven llibres que corrien en perill, doncs, el bisbat es comprava... llavors s'enduia per ensemblar la biblioteca. També perquè, evidentment, quan un llibre es publicava en aquella època, un dels punts de compra o de vendes, no?, era el bisbat, no?, i llavors es repartien i altres, diguem-ne, llibres podien anar a parar, evidentment, a altres llocs, a fons municipals, a esglésies, etc., no?, o a propietaris particulars. Sí. Clar, el bisbat en general... és molt conservador de documents i de llibres, per tant, ha estat més fàcil trobar-los allà, que no vol dir que no hi hagi també altres llocs, no? De fet, fa uns anys, ara no ho sé perquè això ja fa temps que no ho bellugo, però amb el mateix cas de l'altre, hi havia un munt de documents per revisar, llibres per revisar que ningú feia, no? I que tenia un risc enorme de pèrdua per això que deia l'humitat, que és el principal perill de documentació. Sé que algunes persones estudioses de la història de Vilanova, per exemple, el Guillem de Molla, no?, que és conegut, no?, també l'Àngels Parés, etc., treballaven per salvaguardar aquella documentació. Sincerament, encara que en Vils se continua veient, no li he preguntat mai si ho van aconseguir o no, perquè em vaig allunyar, diguem-ne, d'aquest treball, d'aquesta línia d'investigació. Però, per exemple, també hi havia molta documentació ja d'època més recent, però molt interessant, que també vaig consultar-la en el seu moment i també la vaig treballar per altres qüestions, al Museu de Víctor Balaguer, no? I també estava en un estat deplorable. Sé que es va començar a fer filmets, no?, en el seu moment, no?, o sigui, per conservar aquella documentació que fos de consulta, però clar, després de seguida va arribar la revolució tecnològica i per tant es podia digitalitzar i sí que hi havia un projecte de digitalització però que jo sàpiga no s'ha fet mai encara i per tant com aquells arxius eren de difícil accés sinó a través d'aquests microfilms que avui dia molta gent no sap ni com s'han de fer servir, clar que és molt senzill perquè és simplement una lupa i una llum, no? Doncs no sé què passarà en el futur. Jo crec que és una llàstima que el patrimoni el faci perdent perquè no s'han conservat. No fa pas massa, no diré noms perquè queda lleig, però d'un historiador desaparegut no farà no massa anys de Sant Pere de Ribes, la seva biblioteca se la quedava tota un senyor que tenia una llibreria de vell, no? És a dir, per vendre'ls a l'engròs, no?, com a llibreter de vell que era, no? I tenia llibres, bé, jo vaig rescatar algun que vaig poder, perquè vaig parlar amb la dona i vaig salvar 30 o 40 que vaig crear interès, però clar, tampoc tinc una casa enorme ni tampoc puc oferir els diners que pot oferir un llibreter de vells que farà negoci amb això, no? Clar, em va saber greu, perquè en una institució pública, una biblioteca municipal, mateixa de Ribes o, jo què sé, el Consell Comarcal, algú no feia una oferta per aquell fons, no? En fi, com, cito aquesta i podria dir-te més casos que m'he trobat i la veritat és que em preocupa molt que no es perdin poques generacions molta d'aquesta documentació perquè, bé, no sé, en el seu temps també, sí, és igual. Un altre dia farem denúncies públiques i com bé, perquè no has dit una altra cosa, però se m'escalfa la boca i no, millor que no, millor que no.
4: Bueno, i ja per anar acabant, Joaquim, per què creus tu que és important que preservem tota aquesta documentació, que podria haver-hi algú que pensés que són només documents vells o que són, doncs, coses que sí, que és història, però... Com que li diríem a aquesta persona per transmetre-li que és important?
3: Podríem dir moltes coses. Òbviament, recordo ara, no, l'estrofa de la cançó de Raimon, no? Que per origen és per identitat. Per tant, si nosaltres volem saber qui som i cap on anem, també hem de saber d'on venim. I, per tant, el coneixement de la història és fonamental. I, evidentment, de la història real, no? De la història oficial, que ja sabem que la història oficial l'escriuen els que guanyen. I com els catalans tenen la mania d'anar perdent, doncs ens costa molt després de construir la història real. I, clar, com veies, igual, no? És a dir, segurament que durant els darrers anys del franquisme seria molt fàcil trobar tota la documentació sobre l'època de Cubelles, però de la República enrere, de la Guerra Civil, si vols, enrere, és resultat complicadíssim, no? I, clar, tant cubellencs eren uns com els altres, per dir d'alguna manera, no? Clar, jo m'he trobat gent, que ara no ho tinc aquí, és igual, no? Perquè jo després d'aquests estudis també vaig estar treballant el tema d'història contemporània perquè em va interessar per una altra cosa que ara no ve el cas, no?
4: Sí.
3: I em vaig trobar, diguem, no, alguns noms de cubellencs i garrafencs il·lustres que no coneixien ni Déu, o que són molt poc coneguts. Per exemple, doncs, ara més o menys ja està tenint recuperat un dels personatges més importants nascut a Cubelles, encara que durant molt de temps vam creure, per les fonts, jo era el primer, que havia nascut a Vilanova, però no, no, després van descobrir que havia nascut a Cubelles, no, que era la Soledad Gustavo, que de fet aquest era el pseudònim amb el que escrivia diguem-ne els seus articles o,
4: sí,
3: o els seus llibres, no? Perquè diguem-ne que era el seu nom real era Teresa Mañé. Teresa Mañé va néixer a Cubelles. Teresa Mañé és la pensadora anarquista més important que ha hagut mai a tota Europa. I això ho reconeixen alguns sindicalistes o anarcosindicalistes europeus de l'època. Algú podria dir, no, no, però ella no, va ser més important Federica Montseny. Bé, doncs Federica Montseny era la seva filla. I Federica Montseny no va anar mai a escola i la seva professora va ser la seva mare. Per tant, a partir d'aquí traieu les conseqüències que vulgueu. I evidentment la seva filla és un personatge molt important, però que tot el seu pensament i tota la seva acció política està basada en l'assegment de la seva mare. La seva mare va dirigir una revista, evidentment abans de la Guerra Civil i abans de la República, que es deia la Revista Blanca, on va escriure gent de la talla d'Unamuno, Ortega y Gasset, per exemple, no? I era la directora, no? O sigui, per què no la reivindiquem? O sigui, és un personatge... Cubellent, o sigui, per què no té un carrer ja? O sigui, i que em perdoni l'alcaldessa, que sé que té molt bona intenció i que alguna vegada doncs, n'hem parlat i segurament li acabarem posant aquest nom, no? Però en general, si surts al carrer i preguntes a Cubelles qui era ella, ningú la coneix, no? I és una llàstima, perquè si el Xavi Ribera està molt bé, no dic que no,
4: sí,
3: però bé, és que ha nascut altra gent important aquí, Bé, en fi, ja en parlarem un altre dia, si convé, no?
4: Sí,
3: però jo reivindico tots aquests personatges nascuts a Cubelles o relacionats amb Cubelles d'una manera o una altra, que són importants per la nostra història.
4: I tant, doncs des de Cubelles en la història fem també una crida a la memòria i a recordar el nostre passat. Bé, Joaquim, doncs ens hem quedat sense temps. La veritat és que ha sigut molt interessant. Moltíssimes gràcies.
3: A tu.
4: Estàs convidat a venir quan vulguis a parlar d'altres temes. I bé, per part nostra, res més. Us deixem amb la cançó Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Moltes gràcies.
5: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él.

0: a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: Benvinguts i benvingudes a Ràdio Cubelles. Som estudiants de TEI i avui parlarem sobre un tema que hem escollit per realitzar el nostre projecte que estem fent a l'Institut Alexandre Galí a Roquetes.
1: Per aquest projecte hem escollit parlar de la tecnologia com a recurs a l'educació infantil, perquè creiem que és una bona opció per aplicar metodològicament en l'aprenentatge dels infants.
0: L'objectiu del nostre podcast és divulgar tot allò que hem investigat i après sobre aquest tema, mostrant com les eines digitals poden millorar la motivació, la participació i l'aprenentatge significatiu dels infants. Volem trobar la resposta següent. Com es pot justificar de manera sòlida l'ús d'aquestes eines en un context tan tradicional com el de l'educació infantil?
1: I el més important, com integrar-les sense perdre de vista les necessitats pedagògiques dels més petits. També reflexionarem sobre la manera d'utilitzar la tecnologia de forma responsable i adaptada a l'edat i necessitats de cada infant, combinant-la amb les altres activitats educatives.
0: Abans de començar a parlar del contingut, volem explicar-vos una mica qui som i per què ens interessa aquest tema.
1: Hola a tots, jo em dic Ariana Miró i sóc estudiant de grau superior d'educació infantil i tinc cert interès per veure com la tecnologia pot fer l'aprenentatge dels infants més atractiu i significatiu.
0: Hola, nens i noies, em presento, jo sóc l'Anna Duc i també sóc estudiant del cicle superior d'educació infantil i estudio al mateix centre que l'Ariadna. I també estic interessada a observar com avui en dia la tecnologia pot anar de la mà amb l'educació.
1: Aquest projecte ens ha permès analitzar diferents eines digitals, aplicacions i recursos multimèdia i veure com poden afavorir la motivació, l'atenció i l'aprenentatge actiu dels infants.
0: Sí, i a més hem après que no només es tracta de posar tecnologia a l'aula, sinó de com utilitzar-la amb un propòsit pedagògic, adaptada a l'edat i necessitats de cada nen i nena.
1: En aquest sentit, el nostre objectiu amb aquest podcast és informar sobre les tecnologies com a recurs educatiu.
0: Per fer-ho més interessant, al llarg del podcast combinarem informació teòrica amb exemples pràctics i petites reflexions. Comencem pel principi. Què entenem exactament per TIC?
1: Les TIC són les tecnologies de la informació i la comunicació. És a dir, qualsevol recurs digital que ens permet accedir a informació, comunicar-nos i aprendre de manera interactiva. A l'aula d'educació infantil poden ser ordinadors, tauletes, pissarres digitals, aplicacions educatives o recursos multimèdia com vídeos o jocs interactius.
0: I també és important remarcar que aquestes eines no substitueixen l'ensenyament tradicional, sinó que el complementen. Ens permeten fer l'aprenentatge més interactiu i lúdic, cosa que ens ajuda a mantenir l'atenció i motivació dels infants.
1: Exacte. Per exemple, una pissarra digital pot permetre que els infants interactuïn amb uns continguts visuals i sonors, com dibuixos, vídeos o jocs, en lloc de ser simples receptors passius de la informació. Això fomenta, doncs, que aprenguin de manera més activa i participativa.
0: També cal destacar les aplicacions educatives de les tauletes. Hi ha apps que ensenyen lletres i números, desenvolupen la memòria, lògica i creativitat, o que simplement plantegen problemes a resoldre en equips petits. Això ens ajuda a adaptar l'aprenentatge a diferents ritmes i estils d'aprenentatge.
1: I no només això, les TIC permeten també personalitzar les activitats d'aprenentatge, cosa que és especialment útil per atendre infants amb necessitats educatives especials, adaptant el ritme i el tipus d'activitats a les seves necessitats.
0: Ara que ja sabem què són les TIC i com les podem utilitzar a l'aula, parlem de com influeixen en el desenvolupament dels infants.
1: Hi ha diversos aspectes que es veuen beneficiats quan la tecnologia s'utilitza de manera planificada. Per exemple, pot afavorir la creativitat perquè els infants poden dibuixar, crear històries digitals o fer música amb aplicacions interactives.
0: També fomenta la curiositat i l'exploració. Quan un nen o nena utilitza una app educativa o un vídeo interactiu, pot descobrir conceptes nous i experimentar amb diferents resultats. Això genera un aprenentatge molt més actiu que no només escoltar o copiar informació.
1: Un altre aspecte interessant és el pensament crític i la resolució de problemes. Hi ha aplicacions i jocs que plantegen reptes on els infants han de pensar, provar, equivocar-se i tornar a intentar-ho. Això reforça la seva autonomia i capacitat de raonament.
0: I no només això, la tecnologia pot ajudar a adaptar l'aprenentatge a ritmes individuals. Per exemple, un infant que necessita més temps per comprendre un concepte pot repetir una activitat digital tantes vegades com vulgui, sense pressió, cosa que és molt difícil de fer amb materials tradicionals.
1: Exacte, i això té un impacte en la motivació i la confiança de l'alumne, ja que experimenten èxits i aprenen a superar petits reptes per si mateixos. També hem de tenir present que les TIC poden complementar la comunicació social. Per exemple, activitats digitals col·laboratives permeten que els infants treballin en equip, comparteixen idees i aprenguin a negociar solucions, afavorint la interacció social.
0: Però hem de ser conscients dels reptes i riscos. L'ús excessiu de pantalla sense supervisió pot generar dependència, dificultats d'atenció i reducció de l'activitat física o del joc simbòlic. És essencial pel desenvolupament emocional i social.
1: Per això és tan important que l'ús de la tecnologia sigui supervisat i equilibrat, combinant activitats digitals amb joc, activitats manuals i interacció social amb els companys i docents.
0: Dit això, anem a aclarir els beneficis.
1: Un dels principals beneficis és que augmenta la motivació dels alumnes. Els infants responen molt bé a activitats visuals, interactives i lúdiques, i això els fa participar més activament en el procés d'aprenentatge.
0: Sí, i les classes es tornen més dinàmiques i participatives. Com ara, una activitat amb pissarra digital permet que tots els infants interactuïn alhora, col·laborin i comparteixin idees, cosa que és més difícil amb materials tradicionals o comuns a l'aula normal.
1: Un altre benefici és la facilitació de l'accés a la informació. Amb eines digitals, els infants poden explorar continguts audiovisuals, jocs educatius i recursos multimèdies que reforcen el que s'ha explicat a classe.
0: També contribueixen al desenvolupament de la competència digital des de petits, que és cada vegada més important a la societat actual. Aprendre a utilitzar eines digitals de manera responsable és clau per a la seva formació futura. Ara passem a comentar alguns exemples concrets de com s'utilitzen a l'educació infantil.
1: Comencem amb la pissarra digital. Aquesta eina permet fer activitats interactives, com veure vídeos educatius i fomentar el treball col·laboratiu entre els infants. Per exemple, poden arrossegar i enganxar lletres per formar paraules o completar gràfics amb colors i formes.
0: Sí, i també hi ha les tauletes. Amb aplicacions educatives, els infants poden jugar i aprendre alhora. Activitats de lectura, matemàtiques, dibuix interactiu, tot adaptat al seu ritme. Això permet que cada infant pugui avançar segons la seva capacitat de sentir-se a gust i sense sentir pressió.
1: Un altre exemple són aplicacions educatives específiques. Alguns treballen l'aprenentatge de lletres i números, altres desenvolupen la memòria o plantegen activitats de lògica i creativitat. Això ajuda a reforçar continguts i competències que després podran aplicar en situacions reals.
0: I no hem d'oblidar els recursos multimèdia, com vídeos curts, contes digitals o cançons interactives. Permeten que els infants aprenguin mentre escolten i observen estímuls visuals i sonors, fomentant així la comprensió i la retenció de manera natural.
1: També és interessant veure com es poden combinar diverses eines. Per exemple, després de veure un conte en una tauleta, els infants poden reproduir-lo a la pissarra digital dibuixant els personatges o fent activitats de jocs simbòlics relacionades amb la història. Això reforça l'aprenentatge i també la seva participació.
0: I com a TEIs, hem de recordar que és fonamental supervisar i guiar l'ús de la tecnologia, adaptant les activitats a l'edat i necessitats dels infants. Així assegurem que la tecnologia sigui un instrument pedagògic efectiu i no només un entreteniment passiu. Així es veu clarament com la tecnologia pot ser un aliat de l'aprenentatge, potenciant la motivació, la participació i la comprensió dels infants de manera significativa.
1: I això, doncs, ens porta al següent tema, l'ús responsable de les TIC, on veurem com combinar aquests beneficis amb precaucions i supervisió adequada.
0: Hem vist tots els beneficis i exemples pràctics de la tecnologia a l'aula, però és molt important tenir en compte el seu ús responsable, ja que pot ser addictiu.
1: Sí, la tecnologia pot ser molt positiva, però un ús inadequat pot tenir riscos. Alguns dels principals són l'accés de temps davant de pantalles, dependència de la tecnologia i, en alguns casos, disminució de l'activitat física o del joc simbòlic.
0: Per això, com a educadores, hem de garantir sempre una supervisió constant i combinar les activitats digitals amb altres tipus d'activitats educatives, com el joc lliure, activitats manuals i la interacció social amb els companys.
1: També és molt important planificar el temps d'ús. Per exemple, curtes de 10-15 minuts amb aplicacions educatives o vídeos interactius són molt més efectives que llargues hores davant la pantalla. Això ajuda, doncs, a mantenir l'atenció i evitar la saturació.
0: I no només es tracta del temps, sinó que també del contingut i la qualitat dels recursos digitals. Hem de triar aplicacions, jocs i vídeos que siguin educatius, atractius i adaptats a l'edat de cada infant.
1: Un altre punt clau és educar els infants sobre el bon ús de la tecnologia. Això inclou ensenyar-los a manejar-se amb seguretat, respectar els límits i utilitzar les eines com a suport per aprendre, no només per entretenir-se.
0: I aquí ve una part interessant. La tecnologia no substitueix l'aprenentatge tradicional ni les experiències reals, però pot enriquir-les si es combina de manera equilibrada. Per exemple, després d'un joc digital sobre animals, podem fer una activitat de dibuix o un joc de rol relacionat amb la mateixa temàtica.
1: Sí, i després, d'aquesta manera, fomentem la creativitat, la socialització i la comprensió dels continguts, tot mantenint un equilibri entre el món digital i el físic.
0: I aquí arribem al final del nostre podcast. Hem parlat de la tecnologia com a recurs a l'aula d'educació infantil, des de què són les TIC fins als seus beneficis i l'ús responsable.
1: Hem vist que les TIC poden potenciar la motivació, la participació, la creativitat i el pensament crític de tots els infants, sempre que s'utilitzin amb un objectiu pedagògic clar i supervisió adequada.
0: Moltes gràcies a tots els oients per escoltar-nos. Esperem que aquest podcast us hagi donat idees útils i inspiració per integrar la tecnologia de manera efectiva a l'aula.

0: música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
3: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
4: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Bibliogenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó. Benvinguda.
1: Bona, què tal? Bona tarda.
0: I Núria, explica'ns una mica, què ens has preparat per l'edició d'avui?
1: Doncs al juny ja comença la calor, comença la platja i l'activitat de la biblioteca també comença a ralentitzar pels mesos d'estiu i agafar forces per tornar al setembre. Llavors, tindrem dues exposicions aquest mes. Una serà molt curteta, d'una setmana, de l'1 al 6 de juny, i acollirem l'exposició que es titula Amb Art. Són els treballs creats per infants i adolescents que participen en aquest espai creatiu del nostre municipi, el taller que porta l'Arantxa i que molta gent ja coneix.
0: L'Arantxa Manrique, sí.
1: Correcte. Doncs ja ho vam fer l'any passat i acollim l'obra de l'alumnat per exposar-ho i que les famílies ho puguin veure en un espai municipal. Val? I quan acaba l'exposició de Mart, tindrem des del 9 de juny fins al 30 una exposició també d'una persona de Cubelles, que és l'Anna Maria Montfort. Ella forma part del col·lectiu Crea Cubelles, i la titulada Mont Blau Fort.

0: La platja tira molt. Tot i així, programem un conte aquest cop en divendres perquè el 5 de juny, precisament, es celebra l'efemèride del Dia Mundial del Medi Ambient. I és a través de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles que ens han convidat a participar en aquesta hora del conte, que es titula La Cora del Mar, que anirà a càrrec del Centre d'Estudis del Mar de Sitges. És un conte adreçat a famílies amb infants a partir de 3 anys i el que ens porten al Centre d'Estudis del Mar és una experiència narrativa i sensorial a través de la història d'una nena que estima molt el mar i que viatja amb la seva família per conèixer comunitats d'arreu del món. O sigui que farem un viatge pel mar fins a llocs remots. Recordem, divendres 5 de juny a 6:15 de la tarda. Què més tenim?
1: Què més, vinga.
0: Tenim a la Wins Visita, ja sabeu que és un espai mensual, no?, que a través de de Libertània, d'aquesta associació literària liderada per Joaquim Micó, doncs ens porta cada mes o un llibre o un escriptor o una activitat relacionada amb la literatura i amb la creació literària. En aquest cas, ho celebrarem no el darrer divendres de mes, perquè després ho comentarem, però ja fem horari d'estiu, llavors hem hagut de canviar una miqueta de programació, i serà el divendres 12 de juny, a 6:00 de la tarda, com sempre, i aquest cop ens visitarà l'Alexandra Di Stefano. És una escriptora que va ser finalista de Premi Planeta el 2020 amb la novel·la El sueño de una sombra, i l'Alexandra el que farà és un microtaller d'escriptura automàtica, o sigui que serà una sessió bastant pràctica, entrada lliure, convidem a tothom, i de l'Alexandra podem dir que, malgrat que té uns cognoms italians, no?, el seu origen és català, ella va néixer a Barcelona i es va dedicar més de 20 anys a ser periodista internacional a l'agència EFE, concretament al territori d'Orient Mitjà. A dia d'avui, ella es dedica a escriure, a dissenyar joies i a fer classes de meditació. Per tant, és una persona força interessant per poder... que tenim l'oportunitat de conèixer-la aquí a la nostra biblioteca.
1: I tant, i tant. Què més? Què més tenim?
0: Llavors, ja el dilluns dia 15, ja acabem amb la programació de juny, també tindrem una activitat singular perquè tindrem dos autors convidats, però que a més hi haurà no només literatura, sinó també música. Ho explico. En el marc del Club de Lectura de Novel·la Cubelletres, que el modera l'Helena Cejas, es llegeix Veu de Foc. Veu de Foc és una novel·la en què el protagonista es vol convertir en un cantant d'èxit a l'Espanya dels anys 70. Situem-nos, no?, època de Nino Bravo i d'aquells grups, Los Bravos i tot això. Llavors ve a ser una persona d'aquell món i, bueno, un grup de nois d'un barri de Barcelona que comencen a tocar música, se'n van a Benidorm, allò típic que havien de tocar a les nits pels turistes, però clar, es topen amb el costat fosc de la indústria discogràfica, no?, quan ells volen agafar més èxit, van a Madrid, tot el que hi ha al darrere dels promotors i tal. Llavors, bueno, és una novel·la força entretinguda, feta a quatre mans, perquè hi ha dos autors, que un és la Neus Arqués i l'altre és el Jordi Meia. Llavors us explico una miqueta. La Neus és escriptora i també és analista especialitzada en gestió de la visibilitat. Sobretot treballa per donar visibilitat a dones i a escriptors, no?, de com aconseguir que la seva obra i la seva persona sigui coneguda. També és professora de comunicació i marca personal. De fet, jo a la Neus fa molts anys la vaig conèixer en un taller, justament una formació sobre marca personal. I bueno, des de llavors la vaig anar seguint, ella ha fet diverses novel·les i bé, l'any passat van treure aquesta Veu de Foc, la vaig trobar a Sant Jordi a Barcelona i va ser quan vaig dir, t'agradaria venir a Cubelles a presentar el vostre llibre? Va dir, doncs endavant. El Jordi Meia, ell és periodista musical i director de la revista Rock Zone, val? Encara ell també actua de forma periòdica, de fet, havíem de fer aquesta trobada una altra data i ho hem hagut de moure perquè tenia un bolo, un concert, i ell és el músic que ens portarà aquesta música el dia de la trobada, que no sé si ho he dit, però és dilluns 15 a 6:15 de la tarda, val? com anècdota també

0: dir que tots dos van ser guionistes del documental Mític 70, que és un documental que va sortir a la televisió valenciana A Punt, que recomano molt de veure'l perquè és molt interessant, no?, de tota aquella generació de músics valencians que van anar triomfant. I, a més, el Jordi també va ser guionista d'aquell documental Parxís, que està a Netflix, sí? I que també és molt interessant perquè, bueno, veus una mica què va passar amb aquests nanos, no?, que van tenir aquella fama, no?,
1: tan
0: impressionant.
1: Sí, sí.
0: Doncs bé, amb això pararem ja la programació de juny. Recordar que a partir del 15 de juny, justament, comencem l'horari d'estiu a la Biblioteca de Cubelles, i aquest horari el que implica és que els divendres a la tarda i el dissabte al matí resta tancada. La resta d'horari segueix igual. Per tant, recordem, a partir del 15 de juny obrirem les tardes de dilluns a dijous, de les 3 a les 8 del vespre, i obrirem els matins de dimecres i de divendres, de 9:45 a 2:45.
1: Què més? Alguna cosa més?
0: Bueno, també convidar a tothom que forma part dels clubs de lectura, doncs que els clubs de lectura finalitzen al juny. Tenim les últimes sessions dels clubs, dels 14 clubs que oferim, no? Hem comentat aquest del Cubelletres perquè tenim autors convidats, però la resta també es faran. I reprendrem els clubs de lectura, com sempre, a l'octubre, després del període d'estiu.
1: A l'estiu alguna cosa farà la biblioteca? Per això mantindrà part de l'agenda?
0: A l'estiu aturem els clubs de lectura, xerrades, presentacions, tot això. S'intentarà programar algun taller al juliol, i a l'agost sí que ja tenim una setmana de tancament, de vacances, que és la setmana de la Festa Major, i llavors a l'agost la gent està molt més per vacances, per festa.
1: I tant.
0: Però bueno, la lectura no s'atura, sí, vull dir, la biblioteca seguirà oberta. Podem venir a buscar llibres, i és l'ocasió perfecta, doncs, per agafar aquelles novel·les que al llarg de l'any, doncs, dius, és que no em dona temps, no? Doncs ara que tenim una miqueta de temps, agafar i anar a la platja, anar a la muntanya i a sota d'un arbre, doncs gaudir de la lectura a la natura.
1: Molt bé. De cara al setembre és com l'inici del curs, tornaríeu a reprendre una mica, mica
0: sí,
1: en mica,
0: comencem,
1: no?
0: Els contes, a l'octubre comencem els clubs de lectura, alguna conferència, alguna xerradeta farem també, algun taller.
1: Molt bé, doncs no sé si ens deixem, Núria, alguna coseta més.
0: No, jo crec que
1: hem repassat de moment l'agenda del mes de juny,
0: sí,
1: que podríem dir, seria l'últim Bibliogenda, faríem un descans, Núria, o encara...
0: Si podem programar alguna coseta al juliol, podríem venir a explicar-la.
1: Sí, molt bé.
0: Sí.
1: Doncs al moment encara no acomiadem
0: el programa,
1: eh? El descans el farem de cara a l'agost, doncs, no?
0: D'acord.
1: Així?
0: Sí, sí.
1: Vinga, Núria, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra.
0: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
2: Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui a l'espai de natura de Ràdio Cubelles volem parlar d'una planta que segurament heu trepitjat més d'una vegada. O potser heu arrencat de les vostres torretes pensant que era una nosa. Parlem de la verdolaga. El seu nom comú en català prové del llatí bridulaca, que deriva de viridis, del color verd. És una referència directa al color verd viu i brillant de les seves fulles carnoses. Jo penso que Àngels l'has vist alguna vegada perquè surt espontàniament doncs, si tenim algun tros de terra al nostre pati o potser si anem passejant pels camps també la trobem molt sovint. Però el més curiós és el seu nom científic, Portulaca oleracea. D'on ve el nom de... d'on ve aquest nom de Portulaca, no? O sigui, Portulaca ve de Portula, que vol dir porteta, perquè quan la seva càpsula de llavors madura, llavors s'obre de forma circular com si s'obrís una petita porta. I oleracea, no? Doncs és un adjectiu, no?, que s'utilitza en botànica per indicar que la planta doncs, es pot fer servir, no?, pues, doncs, per cuinar, o sigui, com una hortalissa, no?, per les nostres cuines. I després, quina és la seva composició? Perquè, clar, és una planta comestible i com a planta comestible doncs, té un munt de propietats i la composició que té és molt, molt rica. Llavors, bueno, sapigueu que és una de les fonts vegetals més riques en àcids grassos omega-3, que són aquells greixos, no?, que la gent busca tant, no?, doncs, quan mengem sobretot el peix blau, no?, sardines, etc., salmó, etc. I què fan aquests omega-3? Doncs ajuden a protegir el nostre cor i el nostre sistema cardiovascular. A més, què té aquesta verdolaga? Sapiguem també que la verdolaga realment és com una bomba de vitamines, o sigui que Àngels a buscar verdolaga i a menjar-ne un munt. Clar, no es ven als mercats, o sigui, l'hem de buscar en llocs tampoc que hagin passat gossos, etc., o a prop de les carreteres, pues, perquè no estigui, entre cometes, contaminada. Llavors, té molta vitamina A, que sabem que és molt bona per la vista. Té molta vitamina C, que també sabem que és molt bona per les defenses. I després, sobretot, té molts minerals essencials, com el magnesi, el potassi i el ferro. És a dir, és una planta que ens dona molta vitalitat. Penseu que té més ferro, no? Això típic que diem, no? Mengeu espinacs doncs per tenir ferro, doncs penseu que la verdolaga té més ferro que algunes varietats d'espinacs. Després, com la podem menjar? Doncs aquestes fulles i tiges tan dretes doncs es poden menjar crues amb amanida. O sigui, és molt bona. Jo alguna vegada l'he provada i realment que no és una cosa que es menja molt sovint. Aquest estiu, curiosament, vaig estar al Líban i allà era molt típic menjar la verdolaga i, a més, allà sí que la venen als mercats. I té un gust com si fos àcid, no? Àcid refrescant, o sigui, com de llimona. I també es poden fer cuites doncs, com si fos amb patates, etc., com si fossin bledes. Per exemple, no, el que us he dit al Líban, en mengen molt també a Grècia i a Turquia. I després, quins usos populars coneixem? Doncs els nostres avis la feien servir com a una planta depurativa, o sigui, és a dir, té moltes propietats diurètiques i per tant ajuda a baixar la inflamació. També antigament, que això també ho podríem fer nosaltres, Àngels, es feien servir compreses de verdolaga picadeta per calmar les picades d'insectes o petites cremades, perquè realment té un mucílag, és a dir, quan la mengem, no, pues notem com aquest mucílag, com si fos com una goma que s'estira. O sigui, aquesta textura que és una mica gelatinosa, val? O sigui que, res, dir-vos que la propera vegada, no, que veieu aquesta planta entre les escletxes de les rajoles o vora el camí o al vostre pati per allà al mig, no, doncs no la mireu com una planta invasora i l'arrenqueu com una mala herba. És a dir, la verdolaga realment és un exemple perfecte d'etnobotànica viva. És a dir, és un coneixement antic que avui la ciència confirma com a beneficiós. I després el que us he dit abans, no? O sigui, si la voleu collir per menjar, doncs assegureu-vos que sigui un lloc net, no? Lluny dels fums de cotxes, no? Que no hagin passat animals, o també de zones on no s'hagin tirat herbicides. Doncs que passeu molt bon dia i fins la propera jornada aquí a Ràdio Cubelles. Moltes gràcies per tot.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: El proper 20 de juny, el Club de Bàsquet Cubelles organitza el torneig 3x3 Respect. És la segona edició que se'n fa ja d'aquesta competició i per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bona tarda.
5: Hola Marc, bona tarda.
4: Bé, 20 de juny arriba aquesta segona edició del 3x3 Respect. Ara ho comentàvem, heu canviat una mica el títol per englobar-ho tot una mica, però és el torneig contra la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Tot això ho heu resumit amb el 3x3 Respect. Explica'ns una mica, per als que no coneguin aquest torneig, com funciona.
5: Mira, això és una iniciativa que va tindre el Sai Garraf, que es va posar en contacte amb nosaltres, aviam si en commemoració l'any passat del dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport podíem fer alguna cosa. I vam dir, vam fer un parell de voltes i se'ns va acudir un format de torneig de bàsquet que no tingués en compte ni la perspectiva de gènere ni l'edat. Com una demostració de que la segregació binària tradicional del bàsquet d'homes, dones i també per edats, pues que potser no era sempre necessària i que es podia fer un torneig que fos amb un caràcter divertit i que fos amb un caràcter lúdic, però no per això deixés de ser competitiu. I ho vam posar a prova i l'any passat va ser un èxit i aquest any repetim. Obrim una miqueta l'espectre, ja no és tan concret en que sigui una reivindicació exclusiva de la LGTBI-fòbia, però té el mateix esperit.
4: L'any passat recordo que en parlàvem que a més obria la porta a que gent que habitualment no podia jugar junts per aquestes classificacions que comentaves abans ho poguessin fer, no? Poguessin competir.
5: Així és. De fet, em sembla que som inèdits a Catalunya, com a mínim, perquè sí que és veritat que en alguns llocs hi ha tornejos mixtes, però segueixen restringint-ho per edats. En canvi, en el nostre no hi ha cap restricció. Tu pots fer un equip entre 3 i 6 persones, amb la gent que vulguis, amb les persones que vulguis, i dona igual. L'únic que et demanem és que decideixis amb quin esperit vens a jugar. Hi ha 4 nivells d'intensitat, diguem, des del més relaxat, que seria el family, que diem nosaltres aquest any, que és, doncs, això, orientat a les famílies o a la gent que ve amb un esperit lúdic i que vol participar sense tindre un gran nivell de bàsquet, potser, o que hi ha pares amb nens petits, o, bueno, absolutament qualsevol cosa, i entrar aquí en la categoria family. Després tenim una categoria una mica superior, que és la que diem chill, que aquí el que posem és gent que o són molt jovenets, que sí que van amb esperit de competir, però són equips amb gent molt jove, o gent que, pel que sigui, doncs, vol assegurar-se de no tindre lesions i vol jugar a un ritme baix. I després hi ha les dues superiors. La següent ja és per gent de bàsquet, ja perfil federat i que vull jugar en sèrio. I la superior és la pro, que és els que es volen apuntar a jugar, a competir amb els millors. L'any passat ja teníem aquests 4 grups i vam tindre absolutament de tot, des de famílies trans amb nens petits a la categoria familiar, que jugaven doncs, amb equips de dones que feia 40 anys que no havien jugat a bàsquet i els feia il·lusió tornar-hi. I en l'altra banda de l'espectre teníem un equip com uns que es van apuntar que es deien los de la NASA, que hi havia 2 nois i 2 noies, 3 d'ells jugaven a l'Ep Oro i l'altre a l'Ep Plata, doncs, amb un nivell superalt, que de fet van guanyar el seu torneig.
4: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Per tant, com dèiem, al final l'única condició és ser persona i voler jugar a bàsquet i que t'agradi i passar-ho bé, no?
5: Així és.
4: No n'hi ha més.
5: L'únic que et demanem és que decideixis amb quina intensitat vens. Si vens a competir a per totes, vens a competir una mica més light, vols competir però no et vols fer mal, o vas amb un equip que sou molt jovenets i amb poc pes i això, o vols una jornada lúdica, passar-t'ho bé, a riure i a jugar amb qui et toqui, i llavors entrar amb famílies, amb gent que fa molt temps que no juga, amb gent gran, qualsevol cosa.
4: Això serà el proper 20 de juny, des de les 9 del matí fins les 4 es té previsió, però bueno, això dels 3x3 sí, també va una mica en condició dels equips i de com vagin els partits.
5: A nosaltres el que la solució que hem aplicat aquest any, perquè ens va agradar molt el format de 9x3, que al final acaba sent les 4 amb les entrades de premis i això, ens va agradar molt que fos només al matí, perquè si és dura molt més, se'n va ja cap a la tarda, se'ns fa molt llarg, és molt cansat, són molts partits i fa molta calor de juny. Llavors la idea és fer de 9 a 3, i què passarà? Doncs que hem sol·licitat l'ús de tot el poliesportiu, és a dir, el torneig tindrà com a mínim 4 pistes simultànies, però depenent de l'èxit que hi hagi les inscripcions, anirem obrint fins a un màxim de 8. És a dir, depèn de la gent que s'apunti, obrirem més o menys pistes amb l'objectiu de seguir acabant a les 3.
4: Inscripcions ja estan obertes, com es poden fer?
5: A través de la nostra pàgina web trobem tota la informació d'horaris i preus i tot, són preus super baixos, tant la inscripció que és de 5 euros inclou una assegurança a través de la Federació Catalana, inclou samarreta i una welcome back amb un munt de coses que la gent que patrocinarà ens ficarà dintre. I quant al bar també tindrà preus superpopulars. Com és un format de 9 a 3, doncs hem de poder disposar de servei d'entrepans calents i poder fer un àpat si no te'l portes tu de casa, que tinguis una solució. I per exemple, coses com l'aigua estarà superbonificada, perquè aquí no muntem el bar per fer negoci, al final és un servei perquè la gent pugui, no tindrà que portar-se els tàpers de casa si no volen.
4: Aquesta és la iniciativa que naixia l'any passat, com deies tu, doncs a través del servei de la CIEI, aquest servei integral, no me'n recordo de l'acrònim,
5: servei però d'atenció, servei integral, d'atenció integral,
4: això, servei d'atenció integral del Garraf. Que habitualment ja doncs, té altres serveis a Cubelles, a l'Espai Jove i en diferents jocs, als instituts, i que va néixer doncs, amb aquesta col·laboració amb el Club de Bàsquet Cubelles. Abans deies que éreu pioners. No sé si heu tingut, no sé, el retorn d'algú que hagi dit hosti, doncs això allà o alguna altra banda s'ha fet i també ha funcionat.
5: De moment no, pensa que el primer cop va ser l'any passat i que els 3x3 és un tipus de competició que es sol donar a l'estiu. Així que encara tenim rèpliques. Jo espero que sí, tant de bo la gent s'ha encantat de la vida que ens copiessin i hi haguessin molts més tornejos que no contemplessin la perspectiva de gènere ni l'edat per competir, perquè és el que ens interessa precisament és fer difusió d'aquesta idea. Amb el SAI, ho ha treballat, ha fet difusió, ha parlat amb moltes entitats i aquest any comptem amb molt més suport dintre de la seva pròpia organització, a nivell ja comarcal, inclús a nivell diputació, i a nivell d'entitats que estan orbitant al redor de la perspectiva de LGTBI, també comptem amb més suport que mai. De fet, les Panteres Drogues, que és una entitat que reivindica precisament la LGTBI-fòbia a l'esport, es presentarà i són partners oficials i portaran equips de Panteres Drogues, que els tindrem aquest any.
4: Perfecte, doncs sí, ja ho sabeu, si voleu jugar a bàsquet, gaudir d'una jornada doncs lúdica i a més participar doncs d'aquest torneig tan peculiar i de moment únic, doncs teniu el 3x3 Respect organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles i el SAI. Ja ho sabeu, a cbcubelles.cat, la pàgina web del club, doncs allà teniu tota la informació i també doncs els links per fer la vostra inscripció. Ivan,
5: si em permet, m'agradaria un últim apunt sobre la inscripció, precisament.
4: Digues.
5: Perquè algú ens està escoltant i està plantejant-se si anar o no anar, si fer un grup o no fer-lo. Hi ha un tema important, que és que hem aconseguit que l'assegurança per aquest torneig sigui innominada. Val? Sembla una tonteria, però no hi ha moltes companyies d'assegurances que contemplin aquest format I això per nosaltres és superimportant. L'hem buscat, l'hem trobat, i com l'any passat, l'assegurança s'ha nominat. Això què vol dir? Vol dir que tu, el teu procés d'inscripció, tot aquest el procés administratiu d'apuntar-te, de participar, i de que en cas d'accident passés alguna cosa està assegurat, ho pots fer amb el teu nom sentit. No et demanarem el que posa el DNI. No ens importa el que posa el DNI. Hi ha molta gent que no s'identifica amb el que posa el seu DNI. Val? En aquest cas, amb aquest torneig, ens pots donar el teu nom sentit. I amb aquest nom participaràs, i si hi ha algun accident que no vulgui, estaràs assegurat amb aquest nom.
4: Perfecte, una passa més en tota la que és aquesta reivindicació, no? També en el món de l'esport, i bé, la prova està en aquest 3x3 Respect, que doncs, serà el proper 20 de juny, dissabte 20 de juny, al Poliesportiu Municipal. Ivan, no volia acomiadar l'entrevista sense preguntar-te també per al final de temporada. Cada setmana, doncs, si no ha acabat alguna competició, està a punt de fer-ho. No sé com valores aquest final de temporada del Club de Bàsquet Cubelles, d'aquesta també primera, la teva primera temporada al capdavant del club.
5: Bueno, en realitat és la segona, perquè l'anterior ja em va tocar.
4: Va tocar al final, no?
5: Sí, bueno, al principi, de fet, l'únic acte que no vaig fer com a president durant tot l'any va ser la presentació d'equips, però immediatament després ja vaig haver d'assumir el càrrec. I, bueno, no ho sé, encara és d'hora. Hi ha processos que s'estan tancant. Jo crec que estic molt content amb alguns equips que tenen una línia i una trajectòria espectacular. Però sí que és veritat que arribem a un punt que serà complicat aquest any. De fet, dijous que ve tinc una reunió de junta per valorar què passa amb tots aquests equips que per salt de categoria d'edat s'han de desfer, s'han de desdoblar. Que vull dir, tenim equips que tenen dos franges d'edat que en aquest any s'han pogut solapar, però en el que ve ja no. Llavors, ja que pensar bé què fem. Estarem retingut uns dies. Però, bueno, quan ho tingui més paït, ja et trucaré i ja farem una xerrada.
4: Molt bé, doncs en tot cas aquesta recta final de les competicions que doncs, també estan arribant al final, i m'imagino també que preparant el campus d'estiu, no? Les activitats d'estiu per a tots aquells que vulguin seguir una mica l'estela del bàsquet i a la vegada gaudir de l'estiu.
5: Així és.
4: Doncs suposo que la informació també la teniu al web.
5: Tota la informació està al web. Sí, sí, tens des del torneig que farem al juny, als casals, intentem actualitzar-la i tindre-la al dia. És un bon mitjà per saber com està el club i seguir-li el pols. Si no, sempre estarem oberts al mail, a cdcubelles@gmail.com, o al telèfon del club que surt publicat a tot arreu.
4: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, si a l'estiu també voleu seguir practicant el bàsquet o els vostres fills o filles volen seguir doncs, jugant a bàsquet, doncs tenen els casals també previstos per aquest estiu. Abans, però, arribarà aquest 20 de juny a aquest 3x3 Respect, com sempre, i com hem dit, tota la informació a cbcubelles.cat, allà teniu la informació, i també els links d'inscripció. Ivan, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i bé, doncs desitjar-vos sort i empenta per aquesta nova edició d'aquest 3x3.
5: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a les entitats de Cubelles d'Esport, que fa molta falta i us ho agraïm moltíssim.
4: Que vagi bé, adeu-siau.
5: Que vagi bé, adeu-siau.
2: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Ens espera un dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia, amb una temperatura que avui farà un salt cap amunt al centre del dia i serà ja de ple estiu, de primers de juliol. Ja estarà entre els 17 i 18 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima s'acostarà als 29 amb una humitat moderada, ben feble, amb una miqueta de mestral a inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada, fent que la mar avui hi hagi una mica de marejol, una miqueta més notable a la tarda. Per demà, temps esplèndid i calorós, de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol prim al final del dia, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i podria ser la primera nit tropical de l'any, ja que esperem que la temperatura mínima estigui al voltant dels 20 graus, mentre que la màxima podria arribar també als 29, amb una humitat una miqueta més alta, sobretot de nit, i amb una mica ja de xafuor. Ben feble, amb terral a primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol baixant a mar arrissada al final del dia. De cara al cap de setmana, temps variable amb alternança de sol i núvols i amb temperatures altes, tot i que no arribaran tan amunt com avui i demà.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La policia local ha detingut dos menors acusats de robar una cadena d'or d'una estrabada al passeig, aquí a Cubelles. Aquest dimarts al matí, mentre una patrulla municipal regulava el trànsit al pont del polígon de les Salines, els agents han rebut l'alerta que al passeig de la Mar Mediterrània una persona havia patit una estrabada de la cadena d'or per part de dos joves que circulaven en patinet elèctric. A continuació, la policia local ha iniciat la recerca dels presumptes autors fins que els han trobat circulant per la zona del carrer de l'Abat Escarré amb l'avinguda de Vilanova, al límit amb Cunit. Després d'un seguiment, la policia els joves a l'avinguda Diagonal, ja al terme municipal de Cunit, tot i haver intentat fugir per una zona boscosa i de difícil accés. Durant l'escorcoll, els agents han trobat que un dels menors portava tres peces d'or. Una de les joies coincidia amb la descripció que havia facilitat la víctima i les altres dues continuen pendents de comprovació. La policia local de Cubelles ha contactat amb els Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell, que s'han fet càrrec dels detinguts enxampats ja dins del municipi de Cunit. Els dos patinets elèctrics han quedat en dipòsit a la comissaria cubellenca i els detinguts han passat a disposició judicial aquest dimecres. El seguiment de la vaga s'ha notat a les escoles i instituts de Cubelles aquest dimecres. Aquest divendres recordem que hi ha una nova aturada programada per als centres de tot el Penedès, mentre els sindicats convocants i la conselleria continuen negociant. El Departament d'Educació ha xifrat en més d'un 28% el seguiment de la vaga educativa convocada aquest dimecres a tot Catalunya, però segons el sindicat USTEC, el seguiment hauria estat del 60%. A les tres escoles i als dos instituts de Cubelles, malgrat que no tenim dades oficials, s'hauria notat la vaga d'aquest dimecres i també es preveu un seguiment notable en la convocatòria territorial d'aquest divendres. Mentrestant, els sindicats convocants de les aturades, USTEC, CGT i professors de secundària, continuen les negociacions amb la Conselleria d'Educació. En les últimes reunions han demanat incrementar els complements salarials proposats per la Generalitat i també han demanat més concreció en el desplegament de recursos per l'escola inclusiva. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
4: Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem i plasmar sobre per escrit aquest nombre de recursos que cal en els propers anys.
0: Els docents han organitzat aquest dimecres talls en carreteres durant la jornada de vaga i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, per part de la Generalitat, ha dit que durant les reunions no han demanat explícitament als sindicats aixecar aquests talls, però sí que ha comentat que no estaven ajudant en el clima de confiança per acostar posicions.
5: No hem demanat explícitament d'aixecar els talls, en qualsevol cas és veritat que això no ajudava en aquest cas en el clima de confiança que s'ha d'establir per tal de poder arribar a un acord. Jo crec que aquest és un element important, la bona fe negociadora. Nosaltres, quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
0: Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, els sindicats que van signar el pacte el març passat, Comissions Obreres i UGT, no han atès la premsa en sortir de la reunió d'aquest dimecres. Les negociacions s'han de reprendre aquest dijous. La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
6: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
7: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
0: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles, això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves. La Generalitat ha avisat que s'ha superat el llindar d'informació a la població pel nivell d'ozó troposfèric a Cubelles. Concretament, aquest dimarts, l'estació que mesura la qualitat de l'aire, situada al poliesportiu, ha registrat un valor màxim de 207 micrograms per metre cúbic d'ozó i, per tant, s'ha superat el llindar d'informació dues vegades, a les 4 de la tarda i a les 5 de la tarda. Això no és el primer cop que passa aquest 2026, ja que també havia passat prèviament durant el mes d'abril. En aquests casos, la Generalitat recomana a la població vulnerable que redueixi l'exercici físic intens, especialment a l'exterior, durant el període de superació del llindar d'informació d'ozó en la zona afectada. El llindar d'informació és la concentració d'ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut dels grups de població especialment vulnerables. Segons la Generalitat, són les persones amb malalties cardíaques o de l'aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Està fixat aquell llindar en una mitjana horària superior a 180 micrograms per metre cúbic i quan se supera aquesta xifra, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat publica un avís per informar la població, que és el que ha passat aquest dimarts a la tarda. Durant el 2026, aquest llindar ja s'havia superat prèviament els dies 9 i 10 d'abril a Cubelles, amb registres en aquella ocasió de 184 i 214 micrograms per metre cúbic d'ozó. D'altra banda, la Generalitat també anota el que són les superacions del valor objectiu a llarg termini per la protecció de la salut humana, que marca en aquest cas un llindar de més de 120 micrograms per metre cúbic d'ozó durant 8 hores. A Cubelles aquest altre valor s'ha registrat ja 9 cops en el que portem d'any, concretament els dies 21 i 24 de març, el 9, 10, 16, 17 i 18 d'abril i el 24 i el 26 de maig. Segons informa la Generalitat, les reaccions que condueixen a la formació i la destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors, com ara la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors. L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
12: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
13: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
0: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si la nit plou, vai carga, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripau. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb la